princesa de cabells rossos i ocells al cap. Però ara me n'he d'anar amb els meus drets bruts i els teus.

0: guanyador d'un sorteig el millor. Qui sap qui la fortuna? On està i està al voltant?
1: Calia de la costa s'ha llevat un cop de fortuna massa gran. Bona notícia de portada, tota la premsa s'ha exhaurit.
0: Periodistes i banquers, informadors i tafaners, català o bé africà, és la

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aria i Sirac, 95 i 95.5.
2: Ell d'amagades t'està observant. Tu estàs nerviosa.

0: però que de fet tant no va ser-ho.
1: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

Mallorca. Aquell pa de pagès. Fregat amb all. Sí. Amb un raig d'oli. Un raig d'oli. D'aquestes oliveres. De casa nostra. Sí. I si voleu, hasta hi podem esclafar una tomata. Un bon pamboli. Amb una mica de tomata, sí. Una mica de sal, sí.

fas que arribes tard? Més de pressa, més de dret que vas fent esses. Vinga, vinga, corre més, el temps és or, fes un esforç. Arribaràs a misses dites, brillo, brillo, deixa-ho tot, posa't en marxa, que

0: gust de menta.
1: Ràdio Arrels, són les 6.
2: Ràdio Arrels.
3: Arrels.
4: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. La Casa Macià de Prats de Molló organitza per primera vegada una beca de recerca històrica. Subvencionaran amb 1.000 euros una recerca bibliogràfica sobre Reis Bertral, Carme Claramunt o Anna Murià, tres militants independentistes del segle XX. Josep Lluís Carot Rovira és vicepresident de la Casa Macià.
6: La iniciativa parteix del director de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena de que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional.
5: Els estudiants i els ensenyants tornen a sortir al carrer avui a Perpinyà en una nova jornada de protestes abans de les vacances de Tots Sants, unes vacances que comencen aquest divendres. A més de les reclamacions prèvies, els estudiants alerten que en alguns centres les absències dels liceans que s'estan manifestant s'estan anotant als butlletins. Aquesta anotació pot perjudicar la carrera d'aquests estudiants que consideren que s'està atemptant contra el seu dret a vaga. Els manifestants estan convençuts que les vacances no aturaran aquestes protestes, mentre que el ministre d'Educació, Eduard Geffré, es reunirà amb els representants dels liceans aquest dijous per intentar aturar les protestes abans de les vacances. Mentrestant, aquesta setmana s'esperen que altres col·lectius també es manifestin. Demà seran els jubilats, mentre que dissabte 17 s'estan organitzant una mobilització més transversal que recorda el moviment Blocontu del 2025. I canviem de qüestió perquè els ciutadans que van rebre la nacionalitat espanyola amb la llei de Nets no podran votar les eleccions legislatives espanyoles del mes que ve. El govern d'Espanya va impulsar la nacionalització dels descendents d'exiliats de la Guerra d'Espanya i 163.000 persones van obtenir la nacionalitat a partir d'aquesta llei, un bon grapat dels quals des del Consolat de Perpinyà. L'oposició ha portat aquesta llei a la justícia perquè consideren que la incorporació d'aquests votants és un frau en el cens i de moment el Tribunal Suprem ha acceptat suspendre el vot a aquestes persones. I després d'una victòria solvent contra el Getafe, avui el Barça torna a la Champions per jugar contra el Galatasaray. Els catalans són a Turquia i el partit és avui a les 9 del vespre. I ara el temps amb l'Enric Balaguer.
7: La previsió del temps. Enric Balaguer.
8: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. Al cel, núvols a altitud mitjana que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt, 18 als Angles, 20 a Nauja, 22 a Toès, 26 a Prada, 27 a Sant Miquel de Llotes i Pià, 26 a Torderes, 22 a Montferrer, 26 als Banys i 24 a Coiura. Avui és Sant Eduard i un sant occità, Sant Guerau d'Orllac, que li diuen també Guiral o Grau. És curiós com moren dos pedagogs importants de Catalunya un 13 d'octubre, Francesc Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. És aquest any que Francesc Bonemaison, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, crea la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, i es morirà un 13 d'octubre, l'any 1949.
9: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
10: Una hora 100% en català.

quan l'afecció s'esmuny. Dius que ara has d'anar a veure coses més lluny. I has guardat el cotxe i m'has deixat el gat. La casa és un garbuig, és que t'han embruixat?

casa falla. I em dius telepàticament, sé el que estàs pensant. Connecto el teu fàstic, l'odi, la rancúnia, els bons. No estigues tranquil perquè ara es mossegues d'un sol.

Un cap de cap vespre d'haver desmarcat, vaig trobar una lota que em té cap girat. Li vaig dir: estic tan enamorat que per tu faria sollastres brancat. Fent mitja rialla se gira i digué: no me plau fer quadres al mig del carrer. Llavors tira, tira, seguir caminant. Jo que ens sopegava, ella ni es girà.

correguda la vaig encalçar, d'una rigolada la vaig agafar. Mira que estàs maca, li vaig haver de dir, mentre m'esforçava a quedar ben fet. Ella me mirava mig de cua d'ull, va fer dos badalls i em va dir t'avull. Sabeu lo que era que m'havia agradat? Un cotxe d'Amèrica que li vaig mostrar. En

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. L'Oriana Penyé.
2: Són les 7, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels, el vostre programa matinal. I doncs comencem ara amb l'informatiu seguit de la meteo.
3: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. La Casa Macià de Prats de Molló organitza per primera vegada una beca de recerca històrica. Subvencionaran amb 1.000 euros una recerca bibliogràfica sobre Reis Bertral, Carme Claramunt o Anna Murià, tres militants independentistes del segle XX. Josep Lluís Carot Rovira és vicepresident de la Casa Macià.
5: La iniciativa parteix del director de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena de que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional.
4: Els estudiants i els ensenyants tornen a sortir al carrer avui a Perpinyà en una nova jornada de protestes abans de les vacances de Tots Sants, unes vacances que comencen aquest divendres. A més de les reclamacions prèvies, els estudiants alerten que en alguns centres les absències dels liceans que s'estan manifestant s'estan anotant als butlletins. Aquesta anotació pot perjudicar la carrera d'aquests estudiants que consideren que s'està atemptant contra el seu dret a vaga. Els manifestants estan convençuts que les vacances no aturaran aquestes protestes, mentre que el ministre d'Educació, Eduard Geffré, es reunirà amb els representants dels liceans aquest dijous per intentar aturar les protestes abans de les vacances. Mentrestant, aquesta setmana s'esperen que altres col·lectius també es manifestin. Demà seran els jubilats, mentre que dissabte 17 s'estan organitzant una mobilització més transversal que recorda el moviment Blocontu del 2025. I canviem de qüestió perquè els ciutadans que van rebre la nacionalitat espanyola amb la llei de nets no podran votar les eleccions legislatives espanyoles del mes que ve. El govern d'Espanya va impulsar la nacionalització dels descendents d'exiliats de la Guerra d'Espanya i 163.000 persones van obtenir la nacionalitat a partir d'aquesta llei, un bon grapat dels quals des del Consolat de Perpinyà. L'oposició ha portat aquesta llei a la justícia perquè consideren que la incorporació d'aquests votants és un frau en el cens i de moment el Tribunal Suprem ha acceptat suspendre el vot a aquestes persones. I després d'una victòria solvent contra el Getafe, avui el Barça torna a la Champions per jugar contra el Galatasaray. Els catalans són a Turquia i el partit és avui a les 9 del vespre. I ara el temps amb l'Enric Balaguer.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. Al cel, núvols a altitud mitjana que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt, 18 als Angles, 20 a Naüja, 22 a Toès, 26 a Prada, 27 a Sant Miquel de Llotes i Pià, 26 a Torderes, 22 a Montferrer, 26 als Banys i 24 a Colliure. Avui és Sant Eduard i un sant occità, Sant Grau d'Orllac, que li diuen també Giral o Grau. És curiós com moren dos pedagogs importants de Catalunya un 13 d'octubre, Francesc Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. És aquest any que Francesc Bonemaison, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, crea la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, i es morirà un 13 d'octubre, l'any 1949.
7: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: I parlem, doncs, del que tenim de prevista per avui, dimarts 13 d'octubre. La Casa Macià a Prats de Molló organitza la seva primera beca de recerca històrica. En parlem amb el seu vicepresident, en Josep Lluís Carot Rovira. la Laura Manau proposa com a nom mancant de carrer a Catalunya Nord el nom d'Isaac Mizrahi. Després truquem doncs en Joel Mené perquè ens parlarà doncs de l'actualitat de la seva comarca, el Conflent. L'Albert Noguer farà doncs un lligam entre els incendis forestals i el canvi climàtic.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: La Casa Macià organitza enguany la seva primera beca de recerca històrica i en podem parlar aquesta hora amb el vicepresident de la Casa Macià, el Josep Lluís Carot Rovira. Bon dia.
4: Hola, bon dia, bona tarda.
3: Com deia, convoqueu aquesta beca de recerca sobre tres dones concretes, una mica en format I.O., per tant, una de les tres o les tres. Primer de tot, abans de parlar de la beca en si, ens pots explicar una mica qui són aquestes tres dones?
4: Bé, després parlem, doncs, de la beca. Hi ha tres. L'any vinent, les Jornades d'Història, es dedicaran, tindran aquest títol, Dones i Compromís Nacional als Països Catalans. D'acord amb això, va sorgir la idea de fer una beca de recerca històrica pensant en tres dones molt concretes, com són Reis Bertral, Anna Murià i Carme Clademunt. Qui eren cadascuna d'aquestes tres persones? Reis Bertral era una mestra, militant d'Estat Català, independentista, per tant, que va tenir un paper important durant els anys 30, els anys de la Generalitat Republicana, que va participar en l'expedició de la Generalitat a Eivissa i Formentera i després a Mallorca, i que als anys 50, sense renunciar mai a ser independentista, va passar a militar d'Estat Català al Partit Socialista Unificat, va morir a l'exili i durant algun temps va ser la veu catalana d'aquella emissora d'orientació comunista i antifranquista que es deia Ràdio Pirenaica. Aquesta és Reis Bertral. Era de les terres de Lleida, de les terres de Ponent. L'altra, Carme Clademunt, era també militant d'Estat Català, independentista, de Roda de Barà, a la comarca del Tarragonès, al Camp de Tarragona, i té la característica que és la primera dona que van afusellar els franquistes en ocupar el territori a Catalunya al Camp de la Bota, on hi va haver, doncs, centenars i centenars i centenars d'afusellaments. La primera dona que hi afusellen és una independentista, militant d'Estat Català. I Anna Murià és una escriptora i periodista, també independentista, com les anteriors, militant d'Estat Català, que va ser la primera dona a dirigir un diari en llengua catalana al nostre país. Ella va dirigir el Diari de Catalunya l'any 36, que és com es va passar a dir el fins llavors Diari de Barcelona. És una escriptora destacada i va morir a Terrassa després de molts anys d'exili a Mèxic. El seu marit era el gran poeta Agustí Bartra i ella pertany a una nissaga de gent coneguda en el món de la cultura i de l'independentisme català, com són els Murià. El seu germà era Josep Maria Murià, el seu pare era Magí Murià, que és el que havia estat director d'una revista que es deia La Dona Catalana i el que va fer possible la primera pel·lícula sonora en llengua catalana, que per cert era un vodevil francès que protagonitzava Fernandel i que en català es va titular Draps i Ferro Vell. Per tant, era una persona de pedra picada a tots els extrems i ens va semblar que seria d'interès, doncs, conèixer les biografies de Reis Bertral, Carme Clademunt i d'Anna Murià amb més deteniment i més detall del que se'n coneix fins ara.
3: I per fer-ho heu convocat aquesta beca de recerca històrica des de la Casa Macià. Per què heu decidit convocar una beca d'aquest tipus des d'aquesta associació?
4: Bé, la iniciativa parteix del director de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional, no? I doncs, a partir d'aquí, a partir d'aquesta idea de Lluís Puig, el que fem és donar forma a aquesta proposta, i aleshores el que es demana, doncs, és que els qui vulguin participar, doncs, presentin un breu esquema del projecte, un índex orientatiu del contingut i una referència, doncs, al mètode de treball i fons de consulta. La beca té una dotació de 1.000 euros, que és una dotació, doncs, que pot fer més, pot alleugerir, diguem-ne, les despeses i fer més fàcil, doncs, fer front a les despeses bàsiques en les tasques de recerca, és a dir, fotocòpies de material, si hi ha algun desplaçament, etc. No? És el mínim per ajudar a fer possible aquests treballs de recerca que es poden presentar.
3: Clar, i una de les altres coses que també vindran a partir d'aquesta recerca és que també la persona que guanyi aquesta beca també participarà l'any vinent a les jornades d'història, no?
4: Efectivament, la persona que guanyi aquesta beca, l'any vinent es farà la cinquena conferència o la cinquena ponència, les altres ja estan totes previstes, lligades i confirmades, excepte aquesta cinquena. Per tant, també serà l'oportunitat de poder donar sortida al seu treball, tenint en compte, a més, que com cada any tot el material que s'haurà presentat en forma de ponències, conferències o comunicacions, doncs és editat en forma de llibre per l'editorial Afers de Catarroja al País Valencià. L'únic que cal remarcar és que el termini per presentar-s'hi s'acaba molt aviat, és a dir, s'acaba el 21 de desembre d'enguany i, per tant, qui tingui intenció de presentar-s'hi, doncs ja ho hauria de fer en adreçant-se al correu electrònic que figura a la pàgina web de la Casa Macià, i nosaltres ja el dia 11 de gener doncs ja farem públic quina persona o quines persones han obtingut aquesta primera beca, d'acord amb aquelles que s'hi hagin presentat prèviament, lògicament.
3: Molt bé, doncs caldrà afanyar-se, per tant, fins aquest desembre per postular per aquesta beca de la Casa Macià de recerca històrica sobre tres dones de la història de l'independentisme dels Països Catalans. Ho hem estat comentant amb en Josep Lluís Carot Rovira, que és el vicepresident de la Casa Macià. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies. Deixa'm afegir una cosa. Una cosa és la beca i l'altra és que les jornades sempre estan obertes a la presentació de comunicacions i, per tant, estaria molt bé, doncs, que des d'aquí algú es pogués animar a fer, per exemple, una comunicació sobre la Renada Laura Portet, una comunicació sobre Simona Gai, una comunicació sobre Miquel Avall, és a dir, comunicacions sobre dones que han tingut un paper notable en la cultura i en la defensa del país a Catalunya Nord, seran sempre molt benvingudes.
3: Doncs queda feta també la crida. Josep Lluís Carot Rovira, moltes gràcies.
4: A vosaltres, bon dia.
5: Radio Arrels, a tercera, 95.
6: El nom de l'artista Isaac Mizrahi és proposat per la Laura Manau com a nom mancant de carrer a Catalunya Nord.

0: Radio Arrels, a Tuí, 95.
1: Udonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: Laura Manau, bon dia.
3: Bon dia.
2: T'hem demanat que ens, a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord i ho has tingut una miqueta clar.
3: Sí, de seguida. A mi m'agradaria que hi hagués un carrer al centre ciutat de Perpinyà que portés el nom d'Isaac Mizrahi. M'agradaria molt perquè Isaac Mizrahi va tenir una obra important i sobretot perquè és un artista que va treballar tota la seva vida al barri de Sant Jaume, al carrer dels Ullers, precisament. I tot i que fos una persona molt discreta, era molt present en la vida artística i em sap greu que cap carrer porti el seu nom.
2: De fet, aquesta presència en la vida artística ha deixat il·lustracions, però sobretot ha deixat mosaics.
3: Clar, clar. Era un artista, diguem-ne, amb facetes diverses, il·lustrar llibres, grafisme, pintures, però era sobretot un gran mosaicista. I tampoc són tants els grans mosaicistes i els mosaicistes. I era libanès, Isaac, havia nascut al Líban i va arribar a Perpinyà primeries dels anys 70 i de seguida es va integrar, vull dir, triar el barri de Sant Jaume tampoc no és cap casualitat, i estar-s'hi tota la seva vida fins que morís, no? Va morir fa uns 6 anys. I doncs, efectivament, ha deixat traces, hi ha força mosaics d'Isaac per la ciutat, n'hi ha fora del país, i era conegut per les seves tesseles, aquestes pedres de marbre, blaves, per les seves tesseles blaves. I de fet, quan mires els seus mosaics i veus aquest blau, és un blau profund, poètic i intens. I els seus paisatges, ha treballat també coses abstractes en mosaic. N'hi ha un de particularment remarcable a Tolosa, a la Facultat de Medicina, amb un format important, i que és, llavors són moviments, és molt viu. I amb, diguem-ne, amb format més petit s'ha treballat molt uns paisatges així onírics amb uns personatges que poden ser uns reis d'Orient o personatges d'un paradís terrestre.
2: I una influència artística, evidentment, del seu país on va néixer, no?
3: Clar, clar. Ell també el que buscava és...

0: expliquéssim a la gent que s'interessava per aquest quadre que el títol ara era Surrut, el Surrut.
1: Sí, li va convèncer l'expressió, no?
0: Totalment, totalment, no? Tenia molt d'humor, tenia molt d'humor.
1: De les obres, de les seves obres, ara dic que a Tolosa sí que se'n pot veure una a la Facultat de Medicina, n'hi ha moltes amb propietats privades, diguem, però se'n poden veure per Perpinyà?
0: Sí, sí, molt fàcilment. N'hi ha dues que són força visibles. Una és allà a la punta del carrer Pierre Cartelet, amb una residència que hi ha, que es diu L'Arche, i després n'hi ha una altra al curs per Malorla, i només mira a mà esquerra anant d'esquena al Castellet i ja es veu. I ja, després n'hi ha una altra escola, però aquestes són, diguem-ne, visibles per tothom que vagi pel carrer.
1: Doncs ens hi fixarem, i aquesta és la proposta de Laura Manau, de qui mereixeria un carrer a Perpinyà. Moltes gràcies, Laura.
0: Gràcies a tu.
2: Odonímia Mancant, a qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: I abans de parlar amb l'Enric de la Meteo, us proposo ara Festa i Drama de la Maria Jaume.

0: Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer.
2: Són les 7:30, escolteu No perdem el nord a Ràdio Arrels i ara doncs, deixo la paraula a l'Enric per la meteo.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana, un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. Al cel, núvols a altitud mitjana que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt, 18 als angles, 20 a Naüja, 22 a Toès, 26 a Prada

0: 27 a Sant Miquel de Llotes i Pià, 26 a Torderes, 22 a Montferrer, 26 als Banys i 24 a Colliure. Avui és Sant Eduard i un sant occità, Sant Guerau d'Orllac, que li diuen també Guiral o Grau. És curiós com moren dos pedagogs importants de Catalunya un 13 d'octubre, Francesc Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. És aquest any que Francesca Bonemaison, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, crea la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, i es morirà un 13 d'octubre, l'any 1949.
1: Radio Arrels, a Salelles, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: I com cada dimarts truquem en Joel Mené a Vilafranca del Conflent per parlar doncs, de l'actualitat del Conflent. Per acabar, doncs, parlem amb l'Albert Noguer, que farà un lligam entre els incendis forestals i el canvi climàtic.
4: Rosselló,
5: Vallespí,
4: Conflent,
5: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda,
5: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: A Ràdio Arrels,
5: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
6: Cada dimarts parlem amb en Joel Mené, que doncs, ens parla de les actualitats de la seva comarca, el Conflent. Bon dia.
7: Bon dia, i és veritat que se'm passen de coses aquí en Conflent. Quasi tant que l'estiu, el mes d'octubre és molt carregat, és per això que no podem parlar de tot.
6: I doncs, el primer subjecte que vols tractar és que el Consell Municipal de Joves de Prades ja ha estat elegit.
7: En havíem parlat aquí mateix a Ràdio Arrels d'aquest projecte de fer un Consell Municipal de joves i ara segur són elegits 28 joves de Prada, elegits, doncs són alumnes que són de l'escola primària fins al liceu, doncs hi ha de joves de més gran i doncs van participar i participaran a les decisions del Consell Municipal de Joves per la ciutat, l'Ajuntament de Prada.
6: I ara pugem cap a la muntanya, al Priorat de Marçabol, on hi ha una exposició.
7: L'exposició primera que hi ha allà dalt és la vista que tenen amb el Canigó aquí davant, però també hi ha una exposició fins al 31 d'octubre, és per això que és molt interessant, ens queda un mes per anar a veure-la, i és una exposició de pintura, l'univers d'Isabella Ebrard.
6: I ara anem cap a Oleta, on tu, Joel Mené, volies provar que es poden fer coses a la campanya, com diem. Doncs a Oleta es fan teatre.
7: Sobretot que hi ha molta gent que quan es pensen que els agradaria anar a veure el teatre, s'imaginen que s'han d'anar a Montpellier, una gran ciutat, o a Perpinyà, però també aquí a les zones rurals, a vegades hi ha pobles amb les sales de festes que tenim, que organitzen associacions, animacions, i en aquest cas ja tenim teatre aquest dissabte 17 d'octubre a les 4 de la tarda, a la casa ben coneguda que hi ha a Oleta, que es diu la Casa dels Joves.
6: I també a Oleta volies felicitar el Parc Natural.
7: Tota l'equip del Parc Natural, quina bogeria, cada any obren les portes del Parc Natural, que és a la Bastida d'Oleta, una mica abans d'arribar a Oleta, un lloc emblemàtic que es veu de la carretera nacional, i cada any fan la festa anual com un aniversari del Parc Natural. Aquesta vegada hi ha hagut 900 visitors, és una bogeria, i els felicitem per aquesta organització.
6: I ara, el 18 d'octubre, a Joc es farà un concert a l'església.
7: I que bonic aquest poble de Joc, i l'església també és boniqueta, i la sort també que sigui oberta per aquest cas una mica especial, que és un concert amb l'entrada gratuïta, l'entrada lliure, i doncs aquest diumenge 18 d'octubre a les 3 de la tarda hi haurà doncs una coral que ve de Baú, que vindrà a cantar doncs dins l'església boniqueta de Joc.
6: També tenies doncs un mot per als que van cap a la muntanya.
7: Els excursionistes molt sovint ho saben, però aprofitem de les informacions que donem aquí a Ràdio Arrels pel Conflent per aquesta informació que és important, com cada any a la tardor i per tot l'hivern s'ha tancat el refugi de la Carança.
6: Volies també festejar dos aniversaris.
7: Ah, 40 anys, és important, 40 anys de la vida d'una associació, d'una empresa o d'un home. 40 anys, doncs, bon aniversari ja primer per la Reserva Natural de Jujol. I també l'animació d'aquest aniversari és que la gent que volen pujar cap allà dalt a Jujol veuran pels carrers una exposició boniqueta i interessant de fotos d'animals i de tota la Reserva Natural doncs, de Jujol. I l'altre aniversari és un aniversari que em fa plaer també perquè és molt important per l'enllaç social i l'ajuda que porta aquesta empresa. És el Val de Sornià, que fa 40 anys també, 40 anys que aquest taller fa i dona treball, feina a gent que són deficients, invalids i que fan un bon vi i unes bones confitures.
6: I volies parlar també de 2,5 tones de salt que aquest estiu varen ser donades a les vaques.
7: parlem sempre aquí a Radio Arrels i sobretot per la vida del conflent, de les bèsties que tenim, els animals, que siguin de pagès o de salvatges. Aquesta vegada són dos cavalls i un macho que van fer una feina aquest estiu. Van portar 2,5 tones de sal per tot arreu a les muntanyes on hi havia les vaques que eren en pasturatge d'estiu, podríem dir.
6: Acabem parlant de la Manon, que amb el seu equip ha guanyat doncs, el campionat de trek de cavall.
7: Ja n'havíem parlat i la Manon Planas tothom coneix aquí, és de Fullà, al costat de Vilafranca, i tothom sap l'afició que té pels cavalls i doncs, la seva especialitat és el trek de cavall. Hi ha hagut un campionat mundial doncs, que hi va participar i va acabar amb la seva equip en primera posició, és a dir, que van guanyar en equip el campionat mundial de trek de cavall. És impressionant, la felicitem.
6: Moltes gràcies, Joel Mené. Ens trobem la setmana que ve.

I d'aquí poc doncs, parlem de l'actualitat de la nostra planeta. Com els incendis forestals són íntimament lligats al canvi climàtic. Doncs és el subjecte d'avui dins la crònica CO2. Però abans continuem amb la nostra programació musical. Us deixo ara amb la Chiprise de Massilia Sound System.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Bon dia. El cotxe elèctric fa retrocedir les emissions, però la flexibilitat normativa europea inquieta. Bon dia. Els cotxes i les furgonetes nous van emetre menys CO2 el 2025 que l'any anterior, segons dades encara provisionals de l'Agència Europea de Medi Ambient que cobreixen la Unió Europea, Noruega i Islàndia. Els 10,8 milions de cotxes en circulació van emetre una mitjana de 96,7 grams per quilòmetre, 10 menys que el 106,7 del 2024, i això amb un volum de vendes gairebé idèntic. L'explicació principal és l'augment del nombre dels vehicles totalment elèctrics, que han passat del 14,4 al 18,9% de les matriculacions, mentre que els híbrids endollables arriben al 9,7%. Noruega encapçala la llista amb un 96%, seguida de Dinamarca, 69%, i Islàndia, 43%. Les furgonetes, que han baixat un 9% fins a 1,2 milions, han reduït la mitjana de 184,9 a 172,1 grams per quilòmetre, i les elèctriques han crescut del 6,2 al 10,3%, amb els Països Baixos a l'avantguàrdia en matèria de furgonetes elèctriques, on en són més de 8 de cada 10. El progrés és real, sí, però malauradament cal matisar-lo, i encara més greu, la corba podria marcar una inflexió tot i l'augment dels últims mesos del preu dels carburants. Des de l'1 de gener del 2025, que s'aplica un objectiu mitjà d'uns 93,6 grams que la mitjana europea encara no assoleix, tot i que el compliment s'avalua fabricant per fabricant. A més, la Unió Europea va acceptar que els constructors facin la mitjana del període 2025-2027 en lloc de complir-la cada any. I amb el zero emissions fixat per al 2035, la por seria que aquesta flexibilitat es converteixi en excusa per ajornar la transició necessària.
3: Ràdio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: Eren Maxime Caiuela sobre una represa d'una cançó de Jordi Barre, Tant com me quedarà.
1: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
2: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i continuem ara amb l'informatiu seguit de la meteo.
1: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La Casa Macià de Prats de Molló organitza per primera vegada una beca de recerca històrica. Subvencionaran amb 1.000 euros una recerca bibliogràfica sobre Reis Bertral, Carme Claramunt o Anna Murià, tres militants independentistes del segle XX. Josep Lluís Carot Rovira és vicepresident de la Casa Macià.
4: La iniciativa parteix del direct de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena de que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional.
3: Els estudiants i els ensenyants tornen a sortir al carrer avui a Perpinyà en una nova jornada de protestes abans de les vacances de Tots Sants, unes vacances que comencen aquest divendres. A més de les reclamacions prèvies, els estudiants alerten que en alguns centres les absències dels liceans que s'estan manifestant s'estan anotant als butlletins. Aquesta anotació pot perjudicar la carrera d'aquests estudiants que consideren que s'està atemptant contra el seu dret a vaga. Els manifestants estan convençuts que les vacances no aturaran aquestes protestes, mentre que el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, es reunirà amb els representants dels liceans aquest dijous per intentar aturar les protestes abans de les vacances. Mentrestant, aquesta setmana s'esperen que altres col·lectius també es manifestin. Demà seran els jubilats, mentre que dissabte 17 s'estan organitzant una mobilització més transversal que recorda el moviment Blocontu del 2025. I canviem de qüestió perquè els ciutadans que van rebre la nacionalitat espanyola amb la llei de nets no podran votar les eleccions legislatives espanyoles del mes que ve. El govern d'Espanya va impulsar la nacionalització dels descendents d'exiliats de la Guerra d'Espanya i 163.000 persones van obtenir la nacionalitat a partir d'aquesta llei, un bon grapat dels quals des del Consolat de Perpinyà. L'oposició ha portat aquesta llei a la justícia perquè consideren que la incorporació d'aquests votants és un frau en el cens i de moment el Tribunal Suprem ha acceptat suspendre el vot a aquestes persones. I després d'una victòria solvent contra el Getafe, avui el Barça torna a la Champions per jugar contra el Galatasaray. Els catalans són a Turquia i el partit és avui a les 9 del vespre. I ara el temps amb l'Enric Balaguer.
0: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana, un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. Al cel, núvols a altitud mitjana que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt, 18 als Angles, 20 a Naüja, 22 a Toès, 26 a Prada, 27 a Sant Miquel de Llotes i Pià, 26 a Torderes, 22 a Montferrer, 26 als Banys i 24 a Coiura. Avui és Sant Eduard i un sant occità, Sant Guerau d'Orllac, que li diuen també Guiral o Grau. És curiós com moren dos pedagogs importants de Catalunya un 13 d'octubre, Francesc Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. És aquest any que Francesc Bonemaison, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, crea la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, i es morirà un 13 d'octubre, l'any 1949.
6: Ràdio Arrels, a Mordellàs, 88.2.
0: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
2: D'aquí poc acollim en Joan Becat per seus comentaris d'actualitat. Després, el disc de la setmana amb el grup Eat Your Enemy. I acabem doncs aquest programa amb la crònica sobre la 18a trobada dels casals d'Europa. Avui parlem dels de París, Lisboa, Roma i Brasília.
6: Ràdio Arrels, a Enveig, 93.3.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Com cada setmana, saludem a aquesta hora al professor Joan Becat. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui ens vols parlar de Carles Puigdemont i els exiliats catalans que poden tornar a Catalunya.
4: Aviat, suposem. La decisió del Tribunal Constitucional espanyol imposa a la justícia de l'Estat d'aplicar la llei d'amnistia a tots els membres del govern català del 2017 que encara eren sota condemna per malversació, doncs no es podien presentar, malversació de diners públics, o perseguits perquè eren a l'exili. La sentència se va fer pública exactament com previst dimarts passat, 6 d'octubre. Notem que, sense que el Tribunal Constitucional hi faci referència explícita, és aquesta data dins els límits de temps que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea havia donat a Espanya per aplicar la llei d'amnistia en una sentència de l'inici del juliol. Calia resoldre la qüestió, deia aquest Tribunal Europeu, en 2 mesos. S'ha considerat agost com mes de vacances, doncs portava a l'inici d'octubre. Si no s'hagués fet, l'Estat espanyol s'exposava a mesures contra ells per part de la Unió Europea, exactament com Viktor Orbán n'havia tingut a Hongria per no complir les normes europees, també per la no conformitat de la seva justícia, com Espanya. La sentència del Tribunal Constitucional, votada per 7 magistrats sobre 12, els 5 oposants són del Partit Popular, és una sentència clara i sense ambigüitats, i, sobretot, condemna la posició manipuladora del Tribunal Suprem presidit pel jutge Marchena, aquest que va fer condemnar els presos polítics, que s'han d'amnistiar, i la posició del jutge Llarena, que perseguia els exiliats des de fa 9 anys, i especialment Carles Puigdemont. Diu textualment la sentència que la interpretació que van fer aquests jutges per no aplicar-la és, traducció, manifestament contrària a l'esperit i a la finalitat de la llei que s'interpreta, doncs no l'ha respectada. A més de condemnar així clarament les manipulacions del dret pel Tribunal Suprem, la sentència del Constitucional li recorda al Suprem el caràcter urgent que és inscrit dins la llei. Com se fa que el Tribunal Constitucional s'hagi fet ara el guardià del dret i de la llei, després que durant 9 anys hagi estat còmplice del Tribunal Suprem i dels altres jutges que portaven la repressió política de l'independentisme català? En efecte, el Constitucional ha repetidament recolzat aquests jutges que no respectaven ni els drets dels acusats ni les pròpies lleis espanyoles, rebutjant tots els recursos presentats pels acusats. Veieu, la vaga de fam que van fer els presos polítics catalans a la presó per obtenir que aquest Tribunal Constitucional, al cap de 2 anys de bloqueig, decideixi i que se pugui dirigir aquests encarcerats als tribunals europeus, que finalment els hi han donat la raó. 2 elements expliquen aquest canvi. D'una banda, com hem dit, la sentència del juliol del Tribunal Europeu, que exigeix l'aplicació de la llei d'amnistia per la justícia espanyola, doncs, en cascada, pel Tribunal Constitucional, pel Tribunal Suprem i pels altres tribunals espanyols. I d'altra banda, aquest canvi resulta del canvi mateix dins la composició del tribunal. abans dominat per jutges designats pel Partit Popular o que eren d'afinitats amb la dreta més dura o fins i tot l'extrema dreta. Amb l'entrada l'any 2023 de 4 nous magistrats de tendència progressiva.
3: En aquest sentit, el jutge Llarena podríem dir que ha fet un capgirament de plantejament, no?
4: Total, immediat, un capgirament complet, sense esperar el posicionament del Tribunal Suprem, que tindrà l'última paraula. Dimarts mateix, unes hores, tan bon punt s'ha fet pública la sentència, el jutge Llarena ha pres la decisió d'aixecar les ordres de detenció als tres exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Per tant, ell s'ha anticipat a la decisió del Tribunal Suprem, del qual és un fiscal, del qual n'és membre, és jutge d'instrucció. Doncs, les quatre pàgines que ha publicat les havia redactat per anticipació. El seu argument és que, mireu el bon senyor, després de la sentència del Tribunal Constitucional, privar-los de llibertat els hi podia causar un prejudici injustificat i perseguir-los durant 9 anys, no? En realitat, després de ser l'implacable perseguidor dels exiliats, s'està protegint. Ho fa per evitar de ser ell mateix perseguit per rebel·lió contra una sentència judicial superior si no aplicava l'amnistia. Els exiliats li podrien fer. Per tant, tant Jordi Turull, Oriol Junqueras, Dolors Bassas i Raül Romeva no seran més sota condemna per prevaricació i el president Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín podran tornar a Catalunya. Quan? Bé, això prendrà encara unes setmanes o un parell de mesos, segons que el Tribunal Suprem i el jutge Marchena esperin el màxim possible o bé tinguin la reactivitat del jutge Llarena, ja veurem. De totes maneres, hauran d'acatar i d'acceptar llur derrota. El Tribunal Constitucional publicarà la seva sentència completa i argumentada aquesta setmana, el que ha fet l'altre dia és llegir només el veredicte, i després el Tribunal Suprem haurà d'aplicar l'amnistia. Això porta, al màxim, a finals de novembre. Doncs, tots a Nadal a casa.
3: Quines han estat les reaccions a Catalunya a aquesta tornada?
4: Bé, a Catalunya i a Madrid. Deixarem de banda, perquè seria massa llarg, les reaccions a Madrid, on s'accepta la sentència si són del cantó del PSOE, amb cara amarga, i se critica la sentència dins la premsa de dretes o les televisions. És una paradoxa, perquè aquests de dreta retreuen al Tribunal Constitucional de fer política. Com si aquest tribunal no n'havia fet durant 9 anys, quan era un dels instruments de la repressió política de dretes contra i extrema dreta contra l'independentisme català. A Catalunya, el president Salvador Illa, a través de la portaveu del govern, diu que l'amnistia s'havia de fer, però se refusa a parlar d'exili i d'exiliats. Per ells, no eren exiliats polítics, sinó que eren, citació, persones fora de Catalunya. Clar, no es pot fer un exili a l'interior. Subtilesa de vocabulari, perquè recordi que fa 2 anys Illa, amb el Partit Popular i el PSOE, considerable Puigdemont i els altres com a fugitius de la justícia espanyola. Després del referèndum, també Illa desfilava a Barcelona amb l'extrema dreta, mà dins la mà, darrere la mateixa bandera, contra els independentistes. Doncs ha tingut Illa una evolució, però es veu que no li cal demanar massa. Oriol Junqueras diu que permetrà això de tancar la repressió, però que queda sempre el problema polític. És evidència, és una evidència, és una lapalissada, diuen a França. La qüestió és, què farà Carles Puigdemont? Jordi Turull havia revelat fa uns dies que no pensava entrar directament en política, sinó que primer volia reprendre el contacte amb el país, ja que en 9 anys les coses i la gent havien canviat. Evidentment, vol anar arreu pels pobles i les ciutats per conèixer directament la situació i les opinions de la gent. En una intervenció filmada a Waterloo, Carles Puigdemont ha subratllat que eren resultats polítics de l'exili, que ha guanyat contra l'estat espanyol a Europa. És veritat. El seu retorn serà com a president de Catalunya i diu: no tornarem al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país. Excel·lent, que ho faci.
3: Precisament aquest retorn i aquesta frase van molt lligats amb aquestes eleccions espanyoles que s'han convocat anticipadament per d'aquí poc més d'un mes.
4: Efectivament. Pedro Sánchez ha dissolt el Parlament i convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Fa exactament un any que el seu govern és moribund, des del moment on, com deies, davant de l'incompliment dels acords pactats, Junts va passar a l'oposició, doncs no tenia més majoria. Més, s'afegeixen els escàndols financers dins el PSOE i dins la pròpia família de Pedro Sánchez. Un germà condemnat al juliol per prevaricació administrativa i la seva dona citada davant d'un tribunal per tràfic d'influències i malversacions. El que acaba de posar-lo contra la paret és el vot del Parlament contra els seus 12 decrets, dits decrets Mari Carmen. És la conseqüència, són la conseqüència, de l'expulsió del seu pis a Madrid de Mari Carmen Abascal, una senyora gran de 87 anys, que no podia pagar un lloguer que li havien pujat recentment. A Espanya cal saber que el mercat immobiliari és lliure i hi ha empreses especulatives de l'estil Airbnb que recuperen pisos foragitant la gent per llogar a turistes. L'expulsió s'ha vist a totes les televisions. S'ha vist una senyora gran que no podia caminar seguint de casa seva, portada sobre una cibera per anar no se sap on. Va provocar manifestacions enormes a Madrid, a Barcelona, arreu, acampades a les places, etc. En efecte, hi ha a Espanya, com en gran part a França, falta de pisos de lloguer, una turistificació a mort i preus sempre més alts, que toquen molta gent i els joves que no es poden allotjar. Criticat per l'absència de regulació del mercat immobiliari, va tenir 7 anys per fer-ho, Pedro Sánchez, va imaginar ell 2 decrets. Ràpid, un de suspensió de l'expulsió de persones vulnerables, no de les altres, un altre sobre la pròrroga de lloguers en certs casos. Aquests decrets batejats decrets Mari Carmen. Evidentment, cap dels dos prenia de front el problema de l'habitatge i dels lloguers. Els diputats el van refusar i, acorralat, Pedro Sánchez convoca el que en diuen a Espanya les eleccions Mari Carmen. La cosa més trista, és que dijous passat la senyora Mari Carmen Abascal va morir dins un hospital on l'havien engraçada, 15 dies exactament després d'expulsar-la al seu pis. Hi ha una relació de causa a efecte? Jo penso que sí.
3: I per acabar aquesta crònica, ens vols parlar una setmana més de Donald Trump i les seves estracanades?
4: Si no era trist, seria l'acudit de la setmana. Donald Trump és en campanya per les eleccions a mig mandat, on té dolentes perspectives. Tots els sondeigs diuen que perdrà la majoria a les cambres. Per tant, s'ha posat a fons dins la campanya, multiplicant els mítings, on promet diners als electors $5,000 a cadascú, insulta i amenaça els demòcrates. Per ell, la bèstia negra és Califòrnia, que és el principal bastió demòcrata, on el governador Gavin Newsom li ha plantat cara des de l'inici del seu mandat. A un míting a Nebraska, reprenent un informe del FBI que alerta de la intenció de l'Iran de tirar drons sobre la costa oest, és possible des de qualsevol vaixell, doncs a Califòrnia, Trump diu que això no el molestaria. Tradueixi. Deixeu que els iranians destrueixin una ciutat. Deixeu-los destruir Los Angeles. Deixeu-los destruir San Diego. Per ell, era una broma pels seus seguidors, però no ha estat apreciada i s'entén pel governador de Califòrnia, Gavin Newsom, que ha tractat Donald Trump de boig i de perillós. Dues coses que molta gent pensa als Estats Units i encara més a tot el món.
3: Doncs Joan Becat, moltes gràcies, com cada setmana, per portar-nos la crònica d'opinió. Moltes gràcies.
4: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Radio Arrels, a Prada, 95.5.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: No perdem el nord, presentat per l'Oriana Penyer.
2: Són les 8:30, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels. I ara doncs parlem amb l'Enric per la meteo.
1: La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana, un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. Al cel, núvols a altitud mitjana que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt.

0: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
1: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
2: I continuem parlant amb el cantant i el guitarrista del grup Eat Your Enemy. Acabem parlant de la 18a trobada dels casals d'Europa, avui, doncs, París, Lisboa, Roma i Brasília.
3: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
1: Els protagonistes musicals aquesta setmana a Ràdio Arrels són It's Your Enemy. Tenim amb nosaltres a l'Oriol i a l'Edu, cantant i guitarrista del grup. Oriol i Edu, ens podeu parlar individualment del vostre recorregut musical?
4: Sí, mira, començo jo. Jo com molta gent comença fent versions, comença tractant de sentir aquell sentiment que molta gent ha tingut quan ha vist algú tocant la guitarra a dalt d'un escenari. I jo vaig estar molt de temps amb un munt de bandes que no són gens conegudes, però que em va donar un background i un fondo d'armari, una experiència que és molt, molt positiva i que jo recomanaria a tothom, que és formar part d'un grup de música. Cadascú amb els seus coneixements. Va arribar un punt que vaig voler aprofundir en el coneixement de la guitarra, en el coneixement musical, a l'Aula de Música de Barcelona. Vaig formar part durant un temps de Doctor No, que era un grup de Salou, de rock sinfònic increïble, increïblement complicat i increïblement bons que eren ells. Durant un temps... La meva fascinació inicial ve de Hendrix, ve de guitarristes com Steve Vai, Led Zeppelin, etc. I últimament una fascinació bastant grossa amb Rage Against the Machine, amb tots els grups, no sé si punk, no sé si hardcore, no sé si hip-hop, sobretot una mescla d'aquests estils. Jo crec que estem molt contents d'aquest últim disc perquè hem aconseguit algo que des de bon inici vam estar parlant, que és el que volíem fer. No volem fer el punk tradicional, no volem fer metal tradicional, no volem fer hip-hop pur i dur. Volem fer una barreja que sigui energètica, que transmeti molta energia, que enganxi, que faci saltar la gent. I crec que amb aquest últim disc ho hem aconseguit. I és una part de l'evolució. Nosaltres sempre diem que això ha d'anar evolucionant, ha d'anar progressant i estem molt contents d'haver creat aquest ambient dins del grup on tothom se sent lliure de col·laborar. No és cap tonteria, tampoc. O sigui, el treball en grup, sigui el que sigui, crec que és una cosa... que a poc es va valorant més, però és tot un art i és important que tothom hi posi de la seva part, perquè si no les coses no funcionen. I és molt important el reforç positiu i anar-ho treballant. I així és com arribes a base de molts assajos i moltes ganes i molt pensar-hi temes com Desobediència Civil i tots els altres. No?
1: I tu, Edu?
5: I jo, bueno... El meu historial musical té diferents backgrounds. D'un nen petit que comença a fer bateria i la deixa per motius externs, a un nen que ha tingut la sort que els seus pares han tingut molts estils musicals i han sigut sempre molt crítics amb la música i ha escoltat molts tipus de música. I més enllà, actiu amb un col·lectiu i el creador d'un col·lectiu de sound system de reggae, on allà la meva figura es presenta ja com a frontman, com a MC. Que allà és la primera vegada que agafo un micro i que em presento davant d'una gent i faig una selecció de música davant d'una gent. Un col·lectiu que va durar 6 anys i un col·lectiu de sound system de reggae no només vinculat al reggae com a tal, sinó a moviments socials que impactaven a la gent, ja que sí que existia a Catalunya i

0: són sistemes molt potents, però sí que és veritat que potser sense aquest impacte social, sense aquest missatge crític, penso que és tan important. Llavors, durant el Covid, jo tenia que ser el DJ del grup, vam fer un assaig que realment no hauríem d'haver fet perquè estàvem confinats, però bueno, no passa res, a vegades les lleis injustes s'han de saltar. I llavors vam anar a provar, i fent el tonto, doncs, sí que és veritat que havia fet d'MC de frontman, però no hi havia cantat mai. I l'Oriol i el Pere es van tirar un riff, un ritme, i em vaig posar a cantar. I aquí va sorgir la màgia. I poqueta cosa més, al final, escoltant molts tipus de música i es plasma una miqueta amb els dos discos que hem tret a Milloret de mi, tant Bombes Liricals com Desobediència Civil. Sí que és veritat que el hip-hop i el reggae tenen una vessant molt important per mi, però el punk, l'ska, el rock and roll, fins i tot algunes cançons de pop, cúmbia, són estils de música que he escoltat i m'agraden molt, i al final no és més enllà de la música el que penso jo, sinó és el que transmet. I d'això es tracta jo, de transmetre energia, de transmetre missatge, de transmetre esperança, de transmetre una empenta a la gent que segueixi tirant endavant i a transmetre a la gent que sigui valenta davant d'una situació complicada en la que ens trobem.
1: Ens presentareu ara la cançó que es diu Espanyistan. Primer de tot, per què Espanyistan?
2: Espanyistan és un país imaginari ple de radicals talibans que pot estar inspirat en algun estat que podem tenir propers, però bàsicament és un estat on les coses es decideixen com a radicals talibans. És a dir, hi ha uns bons, hi ha uns dolents, és l'habitual discurs feixista, no? Els que parlen una cosa m'ho fan per fotre'm, els altres són bons i diguéssim que hem volgut evidenciar coses que ens són bastant properes, no? I fer una crítica de tot aquest sistema amb un discurs feixista sense que totalment desvergonyit. Després de 40 anys de dictadura torna a sortir el mateix discurs que havien sentit els nostres pares, no?
1: Dins la cançó dieu: l'economia està pensada per aquests xoriços que l'únic que fan és exprimir el treballador i el petit empresari. Aquí parleu una mica potser de les condicions de treball que hi ha a l'estat espanyol. Teniu alguna proposta de millora o com pensaríeu que podrien millorar les condicions de treball a l'estat espanyol?
2: Jo en tindria unes quantes, podríem estar parlant una bona estona aquí. Al final, tot això té la pinta de que el que es vol és promocionar una sèrie de llocs de feina que són precaris, que tenen sous baixos, que no són feines qualificades i, sobretot, que van totalment envoltades al turisme. I sense cap mena de desvergonya ens diuen que ampliaran l'aeroport per poder portar més turistes, quan tenim tota la classe treballadora cada dia 5 hores al dia perdudes en una xarxa de rodalies que a ningú no li importa, perquè això no és d'ara, fa 40 anys que està passant, una xarxa de rodalies que no dona suport als treballadors. I això té uns impactes molt grossos a tot arreu, no? Perquè si tu tens una xarxa de rodalies que funciona, tu pots viure al Penedès i treballar a Barcelona. Si la xarxa de rodalies no et funciona, has de passar a utilitzar un mitjà privat. Vull dir, la sensació a Catalunya, per exemple, és que a nivell de transport públic això ha desaparegut totalment. No tenim transport públic. Necessitem un cotxe per anar a tot arreu. I, evidentment, això té uns efectes nocius pel clima, al medi ambient, i dolents per tot el sistema de comunicació, no? Diguéssim que una de les millores, com tu deies, podria passar inicialment per centrar-se en feines de valor afegit. I això vol dir deixar d'escoltar només els cants de sirena dels propietaris d'hotels, que són els que sembla que només tenen accés al consistori de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol, no? Vinga, dediquem-nos a què fa diners. Les nits dels turistes americans, doncs endavant, vinga, que en vinguin tants com sigui possible. I això és un problema que passa aquí, és un problema que passa a tot arreu. Això està passant a tot arreu del món, no? I l'únic que fa és precaritzar els llocs de treball. És així. No dona solució a res més. Quan antigament hi havia un pes molt important de la indústria és quelcom que no és estacional, és una part del sector productiu que produeix de la mateixa manera durant tot l'any. Això permet que la gent es pugui qualificar, permet que els sous hagin de pujar per nassos perquè la qualificació és superior. Quan tu tens feines que et duren 3 mesos, la qualificació no és important i és el que entenem que es busca, no? Poder pagar ben poc i cada vegada menys, amb menys drets pel treballador, no?
1: Doncs millorar els mitjans de transport i afegir potser més feines amb més valor afegit o valoritzar més les feines amb valor afegit serien una de les vostres propostes, potser. I aquesta cançó, Espanyistan, al YouTube hi ha un videoclip que heu fet que està molt ben fet. Ens en parles una mica?
2: Sí, mira, això va ser una col·laboració que ens va sortir en aquest món de les xarxes socials, que alguna cosa bona tenen també, perquè vulguis que no et posis a contacte amb gent que compartiu coses similars, però que potser, si no fos per les xarxes socials, no us haguéssiu trobat mai. Ens vam trobar a les xarxes amb el Berti. El Berti és un influencer català de les Terres de l'Ebre, una persona molt coneguda, sobretot a Instagram, fa moltíssimes col·laboracions, és una persona molt entregada pel país, entregada amb la llengua, entregada amb la música que es fa aquí. Ens vam conèixer, se'ns va oferir a fer-nos un videoclip i ho vam organitzar. Va venir ell aquí al Penedès, ho vam rodar amb el seu guió el videoclip d'Espanyistan dins de les instal·lacions d'Airbet, que des d'aquí aprofito per donar-los les gràcies per haver-nos-les cedit per la gravació. I recordo que també són les mateixes on es va rodar La casa en flames. Curiosament, ho vam saber després, també és veritat. I bàsicament, bueno, l'edició va anar a cura seva. Va ser una experiència fantàstica. Hem tingut milers de visites en aquest videoclip que us encoratgem a veure perquè és molt divertit i coneixereu una mica més d'aquest personatge que és el Berti.
1: Doncs per qui vulgui veure el videoclip el podeu trobar al YouTube i pels altres podeu escoltar ara mateix a l'antena de Ràdio Arrels Espanyistan de It's Your Enemy.

0: Això era Espanyistan del grup contestatori It's Your Enemy. No us perdeu la continuació de l'entrevista demà a la mateixa hora o retrobeu la conversa completa a la nostra web radioarrels.cat a la rúbrica Disc de la Setmana.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Rosselló.
1: Vallespir.
3: Conflent.
1: Cerdanya.
3: Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
4: No, així no.
5: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
6: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Avui, Lisboa, París, Roma i Basilea.
7: Carme i Patricia, veniu de Lisboa. És un casal antic el de Lisboa?
8: En realitat aquest casal es va refundar, s'ha refundat dues vegades, perquè el casal més antic és de 1909 o 18, ara no me'n recordo bé, d'uns empresaris catalans que venien aquells cotxes de la Hispano-Suïssa i tot això. I després això va desaparèixer amb el temps, però ells van fer una feina molt de recerca de contactes amb la qüestió ibèrica, no? L'iberisme. I després el 2012, si no me'n recordo malament, 10 o 12, una colla de traductors catalans i de Mallorca es van constituir com a associació, que l'associació es diu Catalunya Presenta, associació cultural. Ells van estar actius durant 3 o 4 anys i després va quedar això aturat i es va reprendre el 2019 i nosaltres seríem la tercera onada, no?
7: Quines són les activitats?
9: Fem les activitats tradicionals de Catalunya, la calçotada, la castanyada, el Sant Jordi, i llavors fem també el Sant Joan, després també fem activitats culturals com el Cafè Literari, que és el Club del Llibre, convidem escriptors catalans, i fem activitats culturals relacionades amb la cultura o l'art portuguès o qualsevol cosa que vingui, que sigui de l'interès del grup, no?
7: Els portuguesos com veuen els catalans generalment?
8: Som desconeguts als extrems, no? Els catalans no coneixem els portuguesos i els portuguesos no ens coneixen a nosaltres, però hem trobat alguns portuguesos que ens coneixen. De fet, hi ha un professor universitari que es diu Neves, de cognom, que adora Catalunya des de fa molts anys i ell ha fet molta difusió de Catalunya. I després, amb el procés, doncs, Catalunya va ressonar més i va haver una mica més de coneixement mutu. Però ara fa 10 anys que no se'n parla gaire de Catalunya, o sigui, poc.
7: Jo, del meu punt de vista, Catalunya és un Portugal que no ha reeixit a ser independent.
9: Sí, penso que sí. La majoria de molts portuguesos desconeixen la nostra història en general, però hi han alguns que són, tenim bastants persones portugueses que venen a les nostres activitats, que els interessa el Club del Llibre, que els interessa sentir els escriptors catalans que venen, però és veritat, jo penso que tens raó.
7: Hi ha intercomprensió, no?, entre els dos idiomes.
8: Ai, ara m'has fet recordar que hi ha una part dels membres del nostre casal que són descendents d'una onada migratòria i que va haver de persones que es dedicaven al món del suro i es van instal·lar a l'Alentejo, sobretot en un lloc que es diu Saruja, no? Saruja era. I aquests descendents que ja parlem de rebesavis que es van instal·lar a Catalunya, aquests descendents encara tenen aquest interès per conèixer el món català, perquè de fet es va conservar en la llengua i en els costums que tenien a la seva zona coses de Catalunya, com fer la llonganissa, doncs, coses que no t'imagines, de menjar bolets i coses així, i també en la llengua que parlaven, i ells doncs senten el català com una cosa familiar. I aquest nucli és important també dins el nostre casal.
9: No, ara parlem d'una altra cosa. Bueno, volíem comunicar dues iniciatives que té el Casal Català de Lisboa internacionals. Una és de fer un club literari internacional per catalans de tot arreu del món que no tenen connexió amb casals, que estan visquent en llocs més remots, i fer un club literari virtual, que tothom llegim el mateix llibre i que comentem i que convidem un escriptor, que la gent es pot posar en contacte amb nosaltres a través del mail del casal, que és casalcatalàdelisboa@gmail.com. I l'altra iniciativa és de cara a l'any que ve, que l'explicarà la Patrícia.
8: Bé, com han passat ja 10 anys del referèndum d'autodeterminació, ens agradaria doncs promoure una iniciativa entre els casals i altres entitats catalanes que hi hagi pel món per llegir un manifest conjunt sobre la importància de la nació catalana, del reconeixement que vam tenir nosaltres amb nosaltres mateixos com a poble i com a nació, i aquesta iniciativa és una cosa que volem proposar ara a les trobades i us farem arribar al manifest.
7: Doncs moltes gràcies i fins aviat, potser un dia a Lisboa, no?
9: Esperem que sí, moltes gràcies.
7: Montse, el Casal Català de París és un casal molt antic ja, no?
2: 1947 va ser la fundació oficial, però ja existia d'abans. Va ser el casal que va ajudar a acollir els catalans de republicans.
7: Qui són la gent que participen al Casal de París? D'on venen globalment?
2: Avui en dia, bàsicament, són catalans que venen de Catalunya, gent jove que ha vingut aquí per una temporada i s'ha quedat, o gent ja que porta uns quants anys.
7: Quines activitats teniu?
2: Les tradicionals, la calçotada, els panellets, tenim una trobada d'un club de lectura, de tant en tant fem la cargolada amb els de la Catalunya Nord, hem fet durant molts anys el dinar de Nadal amb el Cagatió, aquest tipus d'activitats, Sant Joan, i tenim els castellers, evidentment, que ens porten moltes activitats, moltes sortides.
7: París és una gran ciutat, una gran capital del món. S'entén que són els catalans?
2: Sí, París avui en dia sap qui som els catalans, sí.
7: Això ha degut potser a la política, al procés, o més abans?
2: No, de molt abans. Va ser als Jocs Olímpics el 1992 que va haver-hi un canvi brutal. Abans érem a Àfrica i a partir dels Jocs Olímpics vam notar un canvi.
7: També, com alguns casals, hi ha un problema generacional de canvi al casal de París?
2: Sí, efectivament. El que passa és que ja tenim el relleu. Ja tenim relleu que ens ve gràcies als castellers. I que entraran molt ràpidament a la Junta.
7: Moltes gràcies.
2: A tu.
7: I de París passem a Roma, directament. A Roma com ho teniu, aquest casal?
4: És un casal bastant antic, de finals dels anys 80, i el que passa és que feia coses completament diferents, més culturals, més professors d'universitat, molt lligat també amb el Vaticà, la religió. Ara no, ara tenim un perfil de pares joves que són parelles mixtes i que tenen nens petits. Aquest és el perfil majoritari en aquests moments, per tant les activitats han canviat i sí, continuem amb la part de projecció de la cultura de tant en tant, fem conferències, algunes conferències i presentacions de llibres, però sobretot el que tenim el calendari molt ben marcat són les festes tradicionals ara ve Nadal, doncs tindrem, bueno, ara la castanyada primer, després el cagatió, el sopar de Nadal, la calçotada quan ve la primavera, Sant Joan, el dia del Sant Jordi, tot això. Intentem que siguin el màxim inclusives possibles, que puguem comptar amb els més joves i amb els més grans, i aquí és una mica de vegades complicat perquè, clar, no volen les mateixes coses.
7: És un casal del sud d'Europa, la cultura catalana com la cultura italiana són bastant properes. Això ajuda?
4: Molt, sí. Encara que bé amb l'idioma tenim traductor, quan fem alguna presentació en català hi ha una traductora, els curts fem també un festival de curtmetratges, estan subtitulats en italià, els curts, i bé, sí, ajuda molt perquè ens trobem molts punts en comú, per exemple el menjar, tot això, i les ganes de fer festa, tot això és una visió de la vida bastant semblant.
7: La cultura catalana és una cultura amb grans figures. Gaudí, Pau Casals, potser Pompeu Fabra no tan conegut a l'estranger, però això es nota a Roma?
4: Molt, sí, són molt conegudes. Últimament, sobretot, però sempre hi ha hagut una proximitat entre la cultura catalana i la italiana, ja des de l'època de Josep Pla, que era un enamorat d'Itàlia, i realment són molt coneixedors de totes les nostres figures, sobretot en les arts plàstiques, però també la literatura. Has de pensar que l'italià és la primera llengua de traducció després del castellà de les obres catalanes a una llengua estrangera, és la primera després del castellà, evidentment. Hi ha molta diferència, però la francesa, l'alemany, tot això va pel darrere. A mi em va sorprendre, però aquesta dada va sortir l'any passat.
7: Amanda, moltes gràcies.
4: De res, a tu.
7: Manel i Marta, sou del casal de Basilea, un casal, tots són peculiars, però aquest encara pot ser, té alguna especificitat, és a dir, que es troba a la cruïlla de tres estats.
10: Sí, és un centre català que és de l'any 1971, si fa 55 anys que estem, i llavors estem entre tres països, que és Suïssa, Alemanya i França, i Basilea està ben bé al mig d'aquestes tres fronteres.
7: Teniu socis dels tres estats?
11: Així és, tenim socis dels tres estats i també hi ha nens i nenes d'aquests tres estats, doncs, que venen a aprendre català a Basilea, en el centre català, en el projecte que tenim que s'anomena l'Escoleta.
7: Som fills de catalans?
10: Ja, la majoria sí, som fills de catalans, també o de parelles que són suïssos, catalan o alemany català o francès català o de català català, o sigui que hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot.
7: Aquest projecte Escoleta com funciona?
11: El projecte Escoleta és un projecte que ja té una llarga trajectòria, va començar l'any 2009. Concretament va començar, doncs, per una necessitat personal. Nosaltres arribàvem a viure en aquesta ciutat i veníem amb dos nens petits. Com a professió jo sóc educadora infantil i em sabia molt de greu de que els meus fills no poguessin viure aquelles mateixes experiències, doncs, que jo havia donat la possibilitat a d'altres nens i nenes. I aleshores, en arribar aquí, se'm va ocórrer la idea, doncs, d'unificar potser gent amb les mateixes circumstàncies que nosaltres, que els pogués interessar aquest projecte. Així es va iniciar amb set nens, d'aquests set, dos eren els meus fills, i el projecte ha anat fent una trajectòria llarga i s'ha consolidat, i a l'actualitat són uns 40 nens, evidentment dividits en grups d'edats, doncs, que tenen un aprenentatge del català en diferents vessants, des de la perspectiva, doncs, de la tradició i cultura, però també des de la vessant, doncs, ja més de lectoescriptura, i conèixer una mica, doncs, les principals peculiaritats del nostre país.
7: Aquests nens que... alguns d'ells no han viscut mai a Catalunya, com ho veuen aquest país on no han viscut, però doncs, que és venut per als pares?
10: No, el que passa que avui en dia sí que, bueno, jo penso que sí que hi ha molta relació, perquè van molt quan tenen les festes escolars, doncs van a Catalunya, i jo crec que coneixen bastant, la majoria coneixen la terra, o sigui que crec que aquesta és la realitat.
11: però és important que aquelles coses que per les famílies són realment importants, com és que coneixin la llengua i també les tradicions, no sigui una cosa que es quedi únicament en l'àmbit familiar, sinó que es pugui transmetre també des d'una vessant doncs, social de nens i nenes de la seva edat. Fa que les vivències siguin més interessants, que siguin més riques.
7: Com a molts llocs, la marca és el Barça també?
10: Sí, bé, som bastant del Barça, però bé, també deu haver-hi algú d'altres equips, però la majoria som del Barça i fem també bastant sovint, quan juga el Barça, també ens trobem i llavors amb els catalans i celebrem.
11: Els de Girona i els pericos també són benvinguts, eh? El casal català és obert a tothom.
7: Marta i Manel, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres i molt bona feina.
12: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
13: Radio Arrels, a Canet, 95.
14: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9 doncs, parlarem del cantant Lluís Llach. Nosaltres ens tornarem a trobar demà a la mateixa hora, com sempre, i us desitjo doncs un bon dimarts.
15: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
16: Bon dia. La Casa Macià de Prats de Molló organitza per primera vegada una beca de recerca històrica. Subvencionaran amb 1.000 euros una recerca bibliogràfica sobre Reis Bertral, Carme Claramunt o Anna Murià, tres militants independentistes del segle XX. Josep Lluís Carot Rovira és vicepresident de la Casa Macià.
17: La iniciativa parteix del director de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional.
16: Els estudiants i els ensenyants tornen a sortir al carrer avui a Perpinyà en una nova jornada de protestes abans de les vacances de Tots Sants, unes vacances que comencen aquest divendres. A més de les reclamacions prèvies, els estudiants alerten que en alguns centres les absències dels liceans que s'estan manifestant s'estan anotant als butlletins. Aquesta anotació pot perjudicar la carrera d'aquests estudiants que consideren que s'està atemptant contra el seu dret a vaga. Els manifestants estan convençuts que les vacances no aturaran aquestes protestes, mentre que el ministre d'Educació, Eduard Geffré, es reunirà amb els representants dels liceans aquest dijous per intentar aturar les protestes abans de les vacances. Mentrestant, aquesta setmana s'esperen que altres col·lectius també es manifestin. Demà seran els jubilats, mentre que dissabte 17 s'estan organitzant una mobilització més transversal que recorda el moviment Blocontu del 2025. I canviem de qüestió perquè els ciutadans que van rebre la nacionalitat espanyola amb la llei de Nets no podran votar a les eleccions legislatives espanyoles del mes que ve. El govern d'Espanya va impulsar la nacionalització dels descendents d'exiliats de la Guerra d'Espanya i 163.000 persones van obtenir la nacionalitat a partir d'aquesta llei, un bon grapat dels quals des del Consolat de Perpinyà. L'oposició ha portat aquesta llei a la justícia perquè consideren que la incorporació d'aquests votants és un frau en el cens i de moment el Tribunal Suprem ha acceptat suspendre el vot a aquestes persones. I després d'una victòria solvent contra el Getafe, avui el Barça torna a la Champions per jugar contra el Galatasaray. Els catalans ja són a Turquia i el partit és avui a les 9 del vespre. I ara el temps amb l'Enric Balaguer.
0: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. El cel núvols a altitud mitjana, que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt, 18 als Angles, 20 a Naüja, 22 a Toès, 26 a Prada, 27 a Sant Miquel de Llotes i Pià, 26 a Torderes, 22 a Montferrer, 26 als Banys i 24 a Colliure. Avui és Sant Eduard i un sant occità, Sant Guerau d'Orllac, que li diuen també Guiral o Grau. És curiós com moren dos pedagogs importants de Catalunya un 13 d'octubre, Francesc Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. És aquest any que Francesc Bonemaison, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, crea la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, i es morirà un 13 d'octubre, l'any 1949.
3: Ràdio Arrels.
16: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.

Cançó a mà alta, aquesta cançó que de fet és un poema musicat del metge i poeta Màrius Torres, que va néixer a Lleida el 30 d'agost del 1910 i va morir a Sant Quirze Safaja el 1942, amb 32 anys. Tenia tuberculosi i mentre estava al sanatori es dedicava sobretot a escriure poesia. Lluís Llach va agafar aquest bonic poema i en va fer aquesta cançó. Lluís Llach, que és un músic català nascut l'any 1948 i que va passar la seva infantesa al vilatge de Verges, al Baix Empordà. Va ser l'últim dels músics que es va integrar als 16 jutges, i és capdavanter de la nova cançó i el cantant català més conegut arreu del món. Llach ha destacat amb un repertori molt divers i amb cançons molt compromeses políticament que farien que a principis dels 70, encara amb la dictadura franquista a l'estat espanyol, hagués d'exiliar-se a París durant 2 anys. Allà actuaria al Teatre Olímpia en un famós concert i coneixeria altres grans compositors d'abast internacional. El concert més destacat de Lluís Llach va ser el 6 de juliol del 85, quan va omplir el Camp Nou de Barcelona en un dels concerts més grans que s'havien fet a Europa fins aquell moment. Ja de més gran, Llach ha deixat la carrera musical i s'ha centrat més en la militància política. Primer com a diputat al Parlament, amb la llista unitària independentista de Junts pel Sí, i posteriorment com a president de l'Assemblea Nacional Catalana.

0: Corrandes d'exili, aquest poema musicat escrit per Joan Oliver, conegut com a Pere IV, que va néixer a Sabadell el novembre del 1899 i va morir a Barcelona el 1986. Va escriure aquest poema quan estava exiliat a Xile. Aquest poema l'han musicat Ovidi Montlló, Lluís Llach i Sílvia Pérez Cruz, entre d'altres. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.
1: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La Casa Macià de Prats de Molló organitza per primera vegada una beca de recerca històrica. Subvencionaran amb 1.000 euros una recerca bibliogràfica sobre Reis Bertral, Carme Claramunt o Anna Murià, tres militants independentistes del segle XX. Josep Lluís Carot Rovira és vicepresident de la Casa Macià.
2: La iniciativa parteix del direct de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena de que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional.
1: Els estudiants i els ensenyants tornen a sortir al carrer avui a Perpinyà en una nova jornada de protestes abans de les vacances de Tots Sants, unes vacances que comencen aquest divendres. A més de les reclamacions prèvies, els estudiants alerten que en alguns centres les absències dels liceans que s'estan manifestant s'estan anotant als butlletins. Aquesta anotació pot perjudicar la carrera d'aquests estudiants que consideren que s'està atemptant contra el seu dret a vaga. Els manifestants estan convençuts que les vacances no aturaran aquestes protestes, mentre que el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, es reunirà amb els representants dels liceans aquest dijous per intentar aturar les protestes abans de les vacances. Mentrestant, aquesta setmana s'esperen que altres col·lectius també es manifestin. Demà seran els jubilats, mentre que dissabte 17 s'estan organitzant una mobilització més transversal que recorda el moviment Blocontu del 2025. I canviem de qüestió perquè els ciutadans que van rebre la nacionalitat espanyola amb la llei de nets no podran votar les eleccions legislatives espanyoles del mes que ve. El govern d'Espanya va impulsar la nacionalització dels descendents d'exiliats de la Guerra d'Espanya i 163.000 persones van obtenir la nacionalitat a partir d'aquesta llei, un bon grapat dels quals des del Consolat de Perpinyà. L'oposició ha portat aquesta llei a la justícia perquè consideren que la incorporació d'aquests votants és un frau en el cens i de moment el Tribunal Suprem ha acceptat suspendre el vot a aquestes persones. I després d'una victòria solvent contra el Getafe, avui el Barça torna a la Champions per jugar contra el Galatasaray. Els catalans són a Turquia i el partit és avui a les 9 del vespre. I ara el temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana, un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. Al cel, núvols a altitud mitjana que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt, 18 als Angles, 20 a Naüja, 22 a Toès, 26 a Prada, 27 a Sant Miquel de Llotes i Pià, 26 a Torderes, 22 a Montferrer, 26 als Banys i 24 a Coiura. Avui és Sant Eduard i un sant occità, Sant Guerau d'Orillac, que li diuen també Guiral o Grau. És curiós com moren dos pedagogs importants de Catalunya un 13 d'octubre, Francesc Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. És aquest any que Francesc Bonemaison, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, crea la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, i es morirà un 13 d'octubre, l'any 1949.
5: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.
6: L'estiu, 100% en català.
7: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La Casa Macià de Prats de Molló organitza per primera vegada una beca de recerca històrica. Subvencionaran amb 1.000 euros una recerca bibliogràfica sobre Reis Bertral, Carme Claramunt o Anna Murià, tres militants independentistes del segle XX. Josep Lluís Carot Rovira és vicepresident de la Casa Macià.
2: La iniciativa parteix del director de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena de que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional.
1: Els estudiants i els ensenyants tornen a sortir al carrer avui a Perpinyà en una nova jornada de protestes abans de les vacances de Tots Sants, unes vacances que comencen aquest divendres. A més de les reclamacions prèvies, els estudiants alerten que en alguns centres les absències dels liceans que s'estan manifestant s'estan anotant als butlletins. Aquesta anotació pot perjudicar la carrera d'aquests estudiants que consideren que s'està atemptant contra el seu dret a vaga. Els manifestants estan convençuts que les vacances no aturaran aquestes protestes, mentre que el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, es reunirà amb els representants dels liceans aquest dijous per intentar aturar les protestes abans de les vacances. Mentrestant, aquesta setmana s'esperen que altres col·lectius també es manifestin. Demà seran els jubilats, mentre que dissabte 17 s'estan organitzant una mobilització més transversal que recorda el moviment Blocontu del 2025. I canviem de qüestió perquè els ciutadans que van rebre la nacionalitat espanyola amb la llei de nets no podran votar les eleccions legislatives espanyoles del mes que ve. El govern d'Espanya va impulsar la nacionalització dels descendents d'exiliats de la Guerra d'Espanya i 163.000 persones van obtenir la nacionalitat a partir d'aquesta llei, un bon grapat dels quals des del Consolat de Perpinyà. L'oposició ha portat aquesta llei a la justícia perquè consideren que la incorporació d'aquests votants és un frau en el cens i de moment el Tribunal Suprem ha acceptat suspendre el vot a aquestes persones. I després d'una victòria solvent contra el Getafe, avui el Barça torna a la Champions per jugar contra el Galatasaray. Els catalans ja són a Turquia i el partit és avui a les 9 del vespre. I ara el temps amb l'Enric Balaguer.
3: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. Al cel, núvols a altitud mitjana que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt, 18 als Angles, 20 a Naüja, 22 a Toès, 26 a Prada, 27 a Sant Miquel de Llotes i Pià, 26 a Torderes, 22 a Montferrer, 26 als Banys i 24 a Colliure. Avui és Sant Eduard i un sant occità, Sant Grau d'Orllac, que li diuen també Giral o Grau. És curiós com moren dos pedagogs importants de Catalunya un 13 d'octubre, Francesc Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. És aquest any que Francesca Bonemaison, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, crea la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, i es morirà un 13 d'octubre, l'any 1949.
3: Ràdio Arrels.
5: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
6: Sóc a Cabestany per fer memòria amb una dona poeta molt implicada en l'ensenyament bilingüe, és mestra bilingüe aquí a Cabestany i és la formadora de mestres bilingües. I dic la formadora perquè sembla que només n'hi ha una, abans eren més. Elisabet Maragall, bon dia.
7: Bon dia.
6: I gràcies d'acceptar fer memòria, d'haver acceptat fer memòria i d'acollir-me a casa teua, aquí a Cabestany.
7: Gràcies a tu.
6: Ets la única formadora de mestres bilingüe a tot Catalunya Nord?
7: Ara sí, sóc la única. Hi ha el meu company en Llorenç Renaud, que és formador bilingüe, però que no té classe bilingüe. Doncs sóc l'única a tenir classe bilingüe i a ser,
6: ser formadora. Sí. D'acord. I com cal entendre aquesta reducció?
7: Difícil de respondre, vull dir, sempre amb aquest problema a l'educació nacional de tenir mestres i postes, i hi ha reduccions que es fan al nivell dels formadors, i en ha quedat un.
6: Doncs tens més feina com a formadora que com a mestra, doncs.
7: Molta feina, sí, perquè, per exemple, aquest any, en fi, els anys precedents també, són 4 joves que han obtingut el concurs i que he d'acompanyar en aquesta formació, i a més d'acompanyar, perquè la meva missió principal és aquesta, d'acompanyar-los, però també tinc missions altres a costat, vàries, i només tinc un dia de descarga a l'escola per poder portar aquestes missions. Uh-huh. Estic a escola els dilluns, dimarts i divendres, i tinc el dijous de lliure, i cada 3 setmanes també un dilluns per poder també intervenir i fer...
6: Doncs la formadora de mestres tant forma els que volen ser mestres com acompanya els que han passat el concurs.
7: Exacte.
6: És això, eh?
7: Sí, hi ha la formació també contínua,
6: sí.
7: És a dir, que també intervinc a prop dels mestres que ja són mestres bilingües i que necessiten un acompanyament o una formació, animacions pedagògiques, després també habilitacions a català per fer part del jurat. Hi ha molt més coses.
6: Bé, ho comentarem després, també,
7: sí,
6: tota
7: d'acord.
6: La feina de mestre bilingüe, a més, mestre bilingüe en un temps de pandèmia, o mestre, simplement, uh-huh. en temps de pandèmia, i també la teva feina com a formadora de mestres bilingües. Parlarem, evidentment, de poesia, parlarem també d'ensenyament bilingüe, amb una dona que hi va arribar més tard que la majoria de mestres que passen el concurs. Tu el vas passar quan tenies 38-39 anys. Ens ho explicaràs també, això, eh?
7: D'acord.
6: Elisabet Maragall, tu ets filla d'un pare i d'una mare sud-catalans, ell de Granollers i ella de Barcelona, que un dia decideixen venir a treballar aquí a Catalunya Nord. Ell és pairer, és paleta, i li diuen que aquí hi ha molta feina. Ells venen l'any 60, és el juny del 62 que comença la construcció del molí de vent, per entendre que hi havia molta feina per fer a nivell de construcció. Com va anar aquesta història?
7: Ell treballava doncs, a Granollers com a paleta, i un company que tenia lligams aquí a Perpinyà amb una empresa també de construcció, i li havien comentat aquí que faltava mà d'obra. Doncs quan va tornar a Granollers li va comentar, li va dir, escolta'm, si vols, i a més hi ha un lloc per tu interessant com a contramètre, en fi,
6: sí.
7: I que et podria interessar, vés a part meva, vés a veure, i em sembla que és quan li va dir d'anar a veure en Jaume Cornudella de part seva. I els meus pares era l'any, es van casar el juny del 1960, i van decidir de fer el viatge de novis a Catalunya Nord, i van aprofitar així d'anar a veure aquesta persona,
6: sí,
7: a veure una mica, van passar, sembla que van anar amb tren, van passar per la Tour de Carol, fins van tot, i van arribar aquí a Perpinyà, van tenir aquesta entrevista,
6: sí.
7: I van decidir, van ser molt atrevits, perquè a 25 anys van deixar tot, no sabien parlar francès o molt poquet, i es van instal·lar aquí.
6: I com vas a fer la integració aquí? Treballen en aquesta empresa, tenen contactes sud-catalans també en aquesta empresa, però a nivell social, com es fa la integració?
7: Em sembla que la integració es va fer bé perquè a l'empresa només hi havia catalans, espanyols, portuguesos que treballaven. Doncs el meu pare no va tenir problema de... I era una empresa més també dirigida pels catalans, doncs no va tenir cap problema d'integració al nivell de la llengua, sí. Era com si estiguessin en una regió, en un país català.
6: Sí.
7: Però, i la meva mare, com era una... Era, aquella època les dones quedaven més a casa, es cuidaven, doncs tampoc no va tenir problema d'integració. En el barri anava al forn, que també parlaven català també en aquest moment, doncs em sembla que no van tenir problema d'integració. Jo vaig néixer aquí, però igual va ser un atzar, vull dir, hagués pogut néixer al sud, però vaig néixer espanyola, no vaig néixer, no havia el dret del país. El meu germà, que va néixer més tard, quan va néixer aquí, els meus pares eren espanyols, de nacionalitat, va ser ell de seguida francès. Mm-hmm. Doncs jo vaig haver de naturalitzar-me, i en aquell moment els meus pares també ho van fer. I els hi van demanar què havíem fet per la França. Per França. I van contestar dos fills.
6: I era un bon argument aquest?
7: L'anècdota.
6: Elisabet Margall, has parlat de Jaume Cornudella, m'agradaria parlar d'ell, perquè Jaume Cornudella va ser una personalitat política de l'independentisme català, molt respectat per la policia i les autoritats franceses, pel seu paper a la resistència. Jaume Cornudella va viure a Perpinyà, va tenir la Legió d'Honor francesa i va rebre reconeixements dels governs americà, anglès, polonès, perquè havia organitzat xarxes d'evasió. I sé també, positivament, que Jaume Cornudella va ajudar a molts refugiats sudcatalans. Ell va morir l'any 83. Tu el vas conèixer, Jaume Cornudella, doncs?
7: El vaig conèixer, molt ben conèixer, perquè vivíem a la mateixa... a la mateixa casa, a la mateixa residència, una residència que era construïda per la, justament per l'empresa on treballava el meu pare. És ell que va rebre el meu pare i que li va fer els papers contractant el meu pare a l'empresa. I doncs sempre els he conegut, sempre...
6: Com a veïns, com a, doncs,
7: fill, veïns,
6: i col·lega més, del pare, i, també, esclar.
7: Amics,
6: amics.
7: I amics, molt amics, sí, sí. Érem molt amics, compartíem molta cosa, ells vivien al segon, nosaltres al setè pis, i compartíem molt, molt i molt, i va ajudar molt els meus pares, segurament, a l'integració, justament aquí també, i vam compartir moltes coses. Tenia tres filles, i la més jove tenia la meva edat, doncs també amb la Joana també teníem lligams, et aquí.
6: El teu pare era enganxat políticament?
7: Enganxat políticament no, però evidentment que amb aquest cercle d'amics era sobretot el meu avi, els meus avis del costat de la meva mare, maternals, que van venir, també van seguir els meus pares, un o dos anys després van venir aquí. El meu avi era bastant implicat, havia fet la guerra ben segur
6: I sé, Elisabet Margall, preparant l'emissió, m'ho has explicat, que a través de Jaume Cornudella veu tenir tractes amb el president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas.
7: Sí, sí, sí, més d'una vegada, perquè quan justament venia aquí a Perpinyà per certes commemoracions, com a Sant Cebrià, per la commemoració d'en Companys, nosaltres fèiem part
6: de la... també
7: hi anàvem, i l'havíem més una vegada quan venia a casa d'en Jaume, doncs nosaltres hi érem, hem menjat junts, i amb la Joana tinc una foto que on fèiem com de secretàries quan havia vingut amb en Tarradellas, sí, anotàvem la gent que venia, i estàvem allà al mig. I fins i tot quan em vaig casar, l'havíem convidat i em va escriure una carta molt bonica.
6: I va venir?
7: Encara tinc. No va poder venir, però em va escriure una carta molt bonica.
6: D'acord.
7: Que guardo.
6: Després va seguir, doncs, quan va tornar i va ser restablert de la Generalitat i va ser president.
7: Vam tenir l'ocasió de veure xampany més una vegada per celebrar el seu, a poder tornar.
6: D'acord.

0: Avui faig memòria amb Elisabet Maragall, som a casa seva a Cabestany. Ja sabem que tu neixes a Perpinyà l'any 61, que els teus pares, que són sud-catalans, de Granollers el pare i de Barcelona la mare, han vingut a treballar aquí i treballen en una empresa de construcció. Ell és contramestre.
1: Sí.
0: La primera escola maternal és el Bernet.
1: Sí.
0: I passes un any.
1: Pasteur la Martina.
0: A casa parleu català.
1: Sí.
0: I què passa a l'escola?
1: Jo no tinc cap record de l'escola. Era molt petita, em van posar a l'escola a 2 anyets, perquè volien justament potser l'integració als pares i al nivell de la llengua, perquè jo no havia sentit mai a parlar francès, perquè era petita, i havia, els meus pares encara, a fin, a casa sempre hem parlat català i parlem encara català. I doncs, bon, vaig fer la meva entrada a l'escola i un dia, no sé, la meva mare va anar a veure la mestra per demanar alguna cosa, o potser... I la mestra va quedar parada de veure que la meva mare parlava català i no sabia parlar francès, no s'havia adonat que jo podia ser estrangera, entre cometes, perquè me vaig integrar de seguit. De seguit vaig fer la part, vull dir, vaig parlar en francès a l'escola directament, sense cap problema, i a casa parlava català. Això me va seguir molt temps, és a dir, que jo pensava que aquí a Catalunya Nord no es parlava català a fora de casa o del meu àmbit de coneixences, d'entorn meu. Per mi, vull dir, havia l'escola, era francès, les meves amigues al barri francès, i no havia pres aquesta consciència gens que...
0: No sabies que aquí era un país català, també?
1: Era tampoc, no.
0: Una història...
1: Petita, no. Per mi era... Estàvem a l'estranger, en fi, era...
0: Sí. Estava a França.
1: A França, vet aquí. Estava a França, doncs, el francès, i, no? I la gent que eren catalans que estaven aquí era perquè o havien fugit...
0: O la retirada,
1: perquè necessitaven treball.
0: Un parèntesi, ets poeta, en parlarem després, i la poesia per tu comença ben aviat, no? De petita?
1: Sí, de petita ja escrivia petits poemes.
0: En francès?
1: En francès, sí. Sí, perquè era a l'escola que escrivia, i fins a casa també, petits, no sé... l'escargot, el feixant, en fi, coses... Me'n record, no els tinc, perquè el que va passar és que quan vaig entrar al col·legi, Madame de Sévigné, tenia un professor de francès que ens va fer poesia, i no sé com, ho vaig comentar, que tenia poesies a casa, i em va demanar que li portés el meu petit llibre per llegir-lo, i li vaig portar, i mai me'l va tornar.
0: Ah,
1: se'l va guardar.
0: No tenies una còpia, doncs?
1: No tinc, no, aquell moment, a més fort. Devia estar faltes d'ortografia, sí. Però eren els meus petits poemes de nena petita, i doncs aquell professor se'ls va guardar.
0: Bé, escola maternal, un any només al Bernet, però després, de fet, el teu barri, el vostre barri, és el barri del Liceu Aragó.
1: Sí,
0: aviat, no?
1: Està vivim a Rue de la Nova, sobre la Bassa.
0: Col·legi a Sévigné, i sé que hi ha un moment important en la teva presa de consciència de la catalanitat aquí a Catalunya Nord, i has explicat que desconeixies que aquí també era català, i és el Liceu Bonsecours de Perpinyà amb una professora que fa classes de català, i no només això, és la Daniela Grau, no?
1: Exacte, la primera que em fa prendre consciència, perquè bon, per raons pràctiques entro a Bonsecours i veig que hi ha cursos opcionals de català. Doncs forçosament m'hi inscric, eren al migdia fins a la una, feien, i eren diferents alumnes de diferents classes que ens ajuntàvem i que fèiem classe. Doncs amb la Daniela era molt interessant, sabia ben bé captivar els joves, i em vaig adonar que aquí hi havia joves que venien de Pasià de la Ribera, del Soler, de Toluges, i que parlaven català. Jo dic...
0: No ho sabies, això.
1: I això no ho sabia, en fet, és això. I doncs és aquí que vaig prendre consciència, i sobretot bon, també amb la Daniela implicada políticament, sí. Fins dia, aquí...
0: Us parla aquí. De la història de Catalunya,
1: sí,
0: de cançó
1: sí.
0: Catalana, m'has dit,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, doncs...
0: Descobreixes partir, moltes coses amb ella,
1: descobreixo,
0: doncs.
1: Descobreixo tot aquest costat cultural, cultura d'aquí, però també del sud. Bon, del sud ja banyava, ja dins,
0: sí,
1: però...
0: Clar.
1: Sobretot d'aquí, i evidentment la nova cançó, les nits passades al Palau dels Reis de Mallorca, escoltar
0: les 6 hores de cançó,
1: sí. etc. Doncs és la Daniela Grau, doncs primera dona que...
0: perquè n'hi ha altres dues preparant la missió. Em vas dir, hi ha tres dones que m'han acompanyat en aquesta consciència de catalanitat. Daniela Grau, ja n'hem parlat, a Bonsecours, Miquela Valls, a la FAC,
1: sí, perquè
0: després, on fas el mestratge de català.
1: Sí, perquè després bon, vaig fer 2 anys d'estudis després al BAC, bon, i em vaig casar jove, vaig tenir les meves 2 filles jove, i em vaig dedicar a cuidar-les.
0: A ser mare.
1: A ser mare, primer. I després, quan el meu avi es començava a posar bastant malament amb la malaltia d'Alzheimer, i que vaig prendre un altre cop consciència de la importància de la llengua i de la cultura catalana fins del nostre, dels arrels, i ell era molt, molt això, li tenia molt a cor, i vaig pensar que era el moment per mi de tornar fins d'anar a la FAC per aprendre més fins al nivell del català, al nivell de l'escrit, i em faltava bastantes coses. I és aquí que vaig encontrar la Miquela. Segona.
0: I la tercera dona és la Rita Peix.
1: Sí, la Rita, perquè doncs quan vaig passar el concurs i que vaig començar a ser formadora, vaig conèixer la Rita, i des d'aleshores ens anem seguint, i m'ha portat molt, com m'ha ajudat molt per tot el que era la formació, tota la cultura, fins al nivell professional.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Elisabet Margall, és un matí del mes de gener del 2022, som a casa seva, a Cabestany. Ja sabem que hi ha aquestes tres dones que han estat importants per tu en la presa de consciència del fet de ser català i també aquí a Catalunya Nord. Daniela Grau, a Bonsecur, Miquela Valls, a la FAC, on fas el mestratge de català, i Rita Peix, a l'Escola de Mestres. Treballes amb la PLEC, fas d'intervinent de català a les escoles.
2: És la Miquela que m'ho va proposar, sí. Quan estava jo fent els anys de mestratge, em va dir, bon, hi ha la possibilitat de ser intervinent, sé que t'agrada l'ensenyament, doncs em va proposar això, vaig acceptar, ben segur.
1: I en Francesc Manent, que és conseller pedagògic de català, un dia et diu, Elisabet, podries passar el concurs de mestre bilingüe també?
2: No, de no? mestre.
1: Ah, de mestre.
2: En aquell moment no existia el concurs bilingüe.
1: D'acord.
2: Doncs de mestre, però es podia ensenyar el català. Doncs volia...
1: I passes el concurs de mestre, doncs.
2: No, sí, no havia concurs específic pel moment.
1: I el passes quan tens 38-39 anys, no? 38, vas dir?
2: Sí, 38 anys. Ja quan vaig passar el BAC, en aquells anys ja fa temps, es podia passar el concurs per ser mestre per entrar dans l'école normale. I ja doncs, en aquell moment, a 18 anys, havia passat el concurs, que no vaig tenir, doncs vaig fer altra cosa, eh? Vaig fer un BTS aquí, a Jean Lursa, i doncs, sempre això m'ha agradat. Després, quan estava jo a casa, donava cursos, acompanyava cursos a nens amb dificultat o nens o sí. Els pares no podien ajudar, en el meu barri sempre he tingut nens o nenes a casa que he acompanyat pels deures i per... doncs era ben bé una vocació per mi de ser mestre.
1: I tu comences sent mestre ja bilingüe, mestre bilingüe.
2: Sí.
1: Vaig tenir... Fas català, vull dir.
2: Sí, sí, de seguit a l'escola d'Alembert.
1: Sí.
2: Primer havia tingut la possibilitat de fer... havia un post també a Arrels i després a d'Alembert, en bilingüe. I el que tampoc no he dit és que vaig ser mestre durant un any a la Bressola, dos anys fins i tot també.
1: A quina Bressola?
2: Anava un dia a Sant Galdric, un dia a Prada, i després vam obrir la Bressola del Barnet.
1: D'acord.
2: Amb una companya i, en fi, vaig obrir.
1: Sí, sí.
2: Vaig ser mestre. La primera sí. Allà, però és en aquell moment havia passat jo el concurs, i em van cridar, estava sobre llista d'espera, i em van cridar i doncs vaig deixar la Bressola per entrar a l'UFM a l'època per fer el meu any de formació de mestre.
1: Perquè passaves el concurs de formadora de mestres?
2: Sí, no és un concurs, és un... Ah. És un com... Sí, bon, sí, és un... De formadora.
1: És un examen. Fiquem, no?
2: Sí, és com un examen, que es passa, un diploma.
1: Sí.
2: Doncs, uns quants anys després, el 2000...

0: Només ensenyament, eh? Ens posava molt, molt malament que siguin els nens com nosaltres, però vam fer el que vam poder, i per poder continuar a fer el català, sobretot, gravàvem llibres també, estem inscrits al llibre vivent, doncs gravàvem les novel·les o els llibres perquè els nens puguin escoltar català i parlar, perquè era el nostre problema en classe bilingüe era de fer, de mantenir l'ensenyament del català.
1: I s'ha pogut mantenir un cert ritme?
0: Sí. Fent així, sí. Després, de totes maneres, aquest període ha fet que, sobretot a les classes, a les petites classes, ha hagut moments una mica difícils, perquè els nens han hagut de recuperar bastant quan vam tornar a classe l'any següent. Ara, jo com tinc nens de classes de SEM1, SEM2, són més grans i se'ls pot... És més fàcil de treballar així a distància. No vull parlar-ne gaire, de dir que pel moment la meva classe no ha conegut cap... No hem tancat la meva classe, n'hi ha d'altres, malauradament, que han tancat perquè les mestres o han estat malaltes o en aquell moment on se tancava perquè havien 3 casos o què. No, nosaltres encara estem aquí i anem continuant, ens falten de vegades 2 nens o 2... Però jo aguanto i espero que...
1: Molt bé. Es pot explicar quines són les famílies que han optat pel català a l'escola de Cabestany?
0: Doncs famílies que han optat són famílies que segueixen força els nens dins l'ensenyament, no forçosament catalanoparlants, quasi bé n'hi ha molt poques, encara aquí queden uns quants que diuen que els avis parlen, que són d'origen, però n'hi ha molts, ja comença a ser minoritari. Persones que veuen la importància de aquestes dues llengües, de la llengua del català, amb l'obertura al sud. Això és una de les primeres raons.
1: Ja sabem que ets formadora de mestres bilingües, ets la formadora de mestres bilingües aquí a Catalunya Nord, ja ho has explicat. M'han arribat algunes crítiques. S'ha dit que hi ha estudiants que fan el concurs bilingüe amb molt poc coneixement de català, per estar segurs que es podran quedar aquí al departament i no anar on sigui a l'Acadèmia de Montpeller. Això és veritat?
0: Jo em sembla que no. No pot ser veritat perquè, justament, primerament hi ha una formació i doncs, que ens permet de veure, en tot cas a l'INSPE, l'antic UFM, que ens permet de veure amb la Rita, sobretot ella ho veu, els nois que tenen la possibilitat, les capacitats, i sovint ens ha arribat d'haver de dir no el passis perquè no tindràs el nivell. I hi ha justament aquest concurs específic que fa que si s'han inscrit en aquesta formació i s'han inscrit en el concurs, quan el passaran no podran obtenir el concurs, perquè al nivell de l'escrit hi ha una selecció important, i al nivell de l'oral.
1: Doncs tots els que tenen el concurs de mestre bilingüe dominen el català, tant escrit com oral.
0: Han de dominar el català, ben segur.
1: Doncs la crítica que deia jo no és veritat.
0: No.
1: La desmenteixes, no. Doncs.
0: Sí, la desmenteixo al nivell de la llengua. Al nivell de la llengua. Evidentment que de vegades el nivell pot ser una miqueta endreçada, però verdaderament tenim els estudiants motivats que faran un esforç per, si no, tots més no passen el concurs, i que hi ha notes eliminatòries que fan que no poden passar.
1: Estudiants motivats i pocs, no?
0: És això, és que són molt pocs. És el nostre problema actual. Necessitaríem fer una promoció per aquest concurs ja bastant aviat. Al nivell del liceu s'hauria de fer i de presentar aquest concurs.
1: Quantes places hi ha a cada convocatòria de concurs?
0: Justament, per exemple, l'any passat i els anys en teníem 5, però perquè justament la selecció no és perquè en tenim 5, agafem 5 que es presenten. És a dir, que només n'hem tingut 4, perquè hi ha aquesta selecció que es fa al nivell de la llengua, del coneixement dels joves que es presenten. Doncs necessitaríem tenir molt més que es presentin

0: per poder tenir més tria.
1: Esclar,
0: és això. És això.
1: I qui són aquests joves que volen passar el concurs de mestres bilingües? D'on venen aquests?
0: Doncs són joves que han fet, hi ha uns quants que han fet la FAC de català, però també que han fet dos cursos al mateix temps també. D'altres que tenen també a casa avis o que hi ha un, que tenen també un viscut català i que s'hi posen. És bastant variat.

0: Elisabet Maragall Roca.
1: Sí, Roca, Roca és important, és el meu nom.
0: És el teu nom de fadrina,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, és això.
0: Ja sabem que ets poeta, que ja de petita escrivies poesies en francès, que les primeres poesies les vas donar a llegir a un mestre i no han tornat.
1: Exacte.
0: Per tu això és una ferida.
1: Sí, sí.
0: En el teu record. Sí. I després sabem que amb la presa de consciència vas optar pel català.
1: Sí, justament vaig optar pel català a partir de la segona, amb la Daniela, i amb la descoberta dels cantants nord-catalans, en fi, no catalans, sí. Nord o sud-catalans, sempre cançons de text. Doncs vaig començar a escriure en català a aquestes edats.
0: Pots explicar d'on venen aquestes ganes d'escriure poesia? S'explica això?
1: Sí.
0: De petita podria ser un joc, segurament.
1: Sí, o potser com un petit refugi el meu petit recull editat aquí en el llibre Aigües sempre vives l'he anomenat íntimament. Doncs vull dir, segurament que va sortir aquesta paraula, és bastant íntim i és com m'agrada molt i molt llegir, doncs em sembla que deu ser per mi com un refugi, una manera d'expressar emocions íntimament.
0: Vols llegir una de les teves poesies? D'aquest recull, Aigues sempre vives,
1: si
0: que es va publicar el 2019 amb d'altres dones poetes,
1: sí, sí, sí,
0: de Catalunya Nord.
1: Doncs a veure quina, no sé. Potser són paraules només, que justament el títol d'aquest petit recull és Íntimament, i vaig escriure unes petites paraules que si... de desacrostiche, no sé com diu en francès. Dona, la paraula dona i dones. Era una petita ullada en aquest recull de poetesses. Doncs, delicada onada, noble amor. Delicioses oranetes negres, esplèndides i serenes.
0: Dona i dones.
1: Dona i dones.
0: Molt bé.
1: Aquí, sí.
0: Perquè aquest llibre, Aigues sempre vives, fa referència al títol del primer llibre de la Simona Gay.
1: Simona Gay, sí. Sí, sí.
0: L'has llegit, Simona Gay?
1: Sí, tinc aquí el seu llibre al costat del seu recull.
0: Doncs és una mena d'homenatge que li feu,
1: sí,
0: a aquestes 100 dones poetes.
1: Sí, sí.
0: 50 anys després de la seva mort. En vols llegir una altra?
1: Com vulguis.
0: Sí.
1: No sé. Atzar d'un moment. En un caminet pedrós on cada pas va comptat, amb tu m'he trobat. Una mà forta i suau fins a la punta del camí m'ha acompanyat. Amb els ulls tancats, l'alè curt i ràpid m'he abandonat. Ha estat l'atzar d'un moment i l'encant m'ha deixat pendent d'una mà forta i suau.
0: Molt bé. Són poesies que has de treballar durament o et surten a raig?
1: Més aviat a raig. Després, evidentment, sí. Torno, veig si cal canviar un vers, afegir, però em venen dos o tres versos que seran potser la clau de,
0: sí,
1: per entrar dins la poesia, i els escric ràpidament i després treballo la poesia.
0: La primera que ens has llegit, aquella que formava amb les primeres lletres de cada vers, dona i dones, em porta a demanar-te si el fet de ser dona per tu ha estat complicat, difícil, si t'has hagut de defensar. Com ho veus, això?
1: No, no ha sigut difícil, perquè vull dir, pot ser difícil per una dona que entra dins una professió molt masculina, i no és el meu cas.
0: Ets mestra.
1: Soc mestra i sabem que la
0: que
1: proporció són moltes dones. I tampoc he escollit de ser escriptora, cosa que m'hagués agradat molt, o poeta. Doncs no he tingut aquesta dificultat de fer-me conèixer. Ara bé, ho entenc que és complicat per poder crear, perquè efectivament tenim tantes vides a viure com a dona, eh? Ser mare, ser dona, ser esposa, ser... Fin, i treballar, doncs l'instint maternal fa que sovint fem passar primer totes aquestes missions que no el temps de creació. Doncs espero jubilar-me, en fi, em jubilo aviat, doncs espero tenir molts projectes,
0: Projectes
1: de crear,
0: literaris?
1: sí, de crear, m'agradaria passar més, en fi, més temps, temps, perquè ara
0: Sí.
1: no em passo gens, temps a crear, en fi, a continuar escrivint la meva petita poesia, potser uns contes per infants. La Joana m'ha contactat dient-me que tenien un projecte entorn d'això i m'ha donat ganes perquè a les meves netes els hi he explicat sempre, els hi he contat sempre moltes històries, però oralment, sense escriure-les, doncs potser seria el
0: D'acord.
1: moment de posar-les sobre un full.
0: Per cert, que
1: I
0: les teues netes escriuen poesia
1: també.
0: catalana i són també en aquell llibre, aquest recull
1: Sí,
0: de
1: cada...
0: poetes, dones catalanes del nord.
1: Sí, vaig voler mostrar, vaig demanar, si era possible, i vaig voler mostrar que la relleva la teníem,
0: Sí.
1: ja amb les filles i les netes, i hem d'alimentar això.
0: Hi ha una relleva assegurada amb les teves filles. Deixem ara les netes, les teves filles, perquè tens dues filles i crec que les dues s'han instal·lat a Cerdanya. Una és mestra bilingüe a Cerdanya i l'altra és infermera.
1: Sí. Bon, va ser un atzar, en fi, primer la meva filla, doncs, que és mestra bilingüe, la mutació la va tenir, no va escollir, va anar a parar a Cerdanya, que primer, ai, ai, ai, què faré allà? I finalment, la seva germana, que va acabar la carrera al mateix temps que ella, com a infermera, va anar a ajudar la seva germana a instal·lar-se allà dalt,
0: I s'hi va quedar.
1: i s'hi han quedat les dues, han trobat els companys, i han trobat un equilibri i han estat s'estan molt bé a la muntanya, una vida molt agradable, i vet aquí, doncs, i les meves netes han nascut allà, són filles de la muntanya, noies, noietes de la muntanya, també he escrit una poesia entorn d'això, i el que volia dir és que és molt important la relleva, perquè i el fet de, també que escriguin poesies en català és un detall, però que ja petites prenguin consciència, sobretot ara, actualment, on s'està malauradament perdent, prenguin consciència que no sols hi ha la llengua que s'aprèn a l'escola, sinó que també hi ha tota una cultura. Perquè ja ho sabem, eh? Sense
0: I això
1: cultura,
0: les
1: la
0: filles i
1: llengua...
0: les netes ho han pogut viure.
1: Sí, en tot cas ho
0: Sí,
1: estan vivint.
0: sí, sí.
1: Tots aprenen el català i sobretot que hi hagi aquesta cultura també a costat.
0: Clar.
1: Sí, que no aprenguin el català com podrien aprendre l'anglès
0: Sí.
1: o el llatí. O... No, hi ha una raó perquè aquí
0: Vull dir
1: parlem
0: que tant.
1: català aquí.

0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb l'Elisabet Maragall, feta a Cabestany, a casa seva. T'he demanat músiques.
1: Sí.
0: T'ha costat triar?
1: Sí.
0: Perquè n'hi ha moltes.
1: Sí, evidentment, la música i les cançons fan part de la vida de cadascú, vull dir, sí. Suposo, eh? I acompanyen tot una... acompanyen les persones.
0: I m'has dit... llac, inevitablement, en per llac, començar.
1: Sí, no, verdaderament, sí? Ouais. M'he fet gran, bon, però quan era jove, quan el vaig descobrir, bon, com es deia, j'étais fan.
0: Sí. Bueno. El vas veure sovint en concerts?
1: Sí. Bon. I la persona ja mateix, i bon, les cançons en parlaven. Per exemple, he escollit Venim del Nord, Venim del Sud, forçosament en parla, i és una cançó tan actual. Per mi em parla perquè jo estic, sembla que sigui jo al mig, és un poc el meu, sempre, tota la meva vida, soc del Nord, soc del Sud, no sé d'on soc.
0: Sí.
1: I amb aquest, el que vivim, aquesta època de migració i d'immigració tan terrible, és molt parlant aquesta cançó.
0: I l'altre que m'has demanat és la d'en Cris Cairol, Cerdanya.
1: Sí.
0: Per les filles.
1: Pel que acabo de comentar. Sí. És a dir, que les meves filles han estat adoptades per la Cerdanya, nosaltres hi anem molt, i la muntanya és un lloc on m'hi trobo molt bé.
0: I el mar també, m'has dit.
1: I el mar també, no? Evidentment. Tots més som catalans.
0: Tenim un país perfecte.
1: Exacte.
0: Amb mar i muntanya.
1: Mar i muntanya, mar i munts, que sí. És el projecte de l'escola que fem, és ineluctable, inevitable.
0: I la gavina de la Marina Rossell?
1: Sí, perquè és la costa, les vacances amb el meu marit a la costa cada any, les havaneres, tot sí. Aquest ambient. Els meus avis hi anaven i també era... hi ha una continuïtat, de totes maneres.
0: I també vols que sigui present la poesia en aquesta tria musical, no?
1: Bo, ja hi és, perquè amb en Llach, sí. Fins i tot aquests...
0: Però poesia i poesia, en aquest cas.
1: O aquí poesia, bon, sí, amb Rimbaud, perquè és un poeta que m'agrada molt des de fa molts anys, fins quan era jove, Rimbaud... No? I he escollit la cançó de Jean-Louis Aubert, l'interpretació sí. De Sensation de Rimbaud.
0: I per acabar, has dubtat, encara dubtes, de posar o no posar el Virolai?
1: Sí, bo, el Virolai, perquè dubto perquè és una mica, fa místic, trobo, aquest, però era més aviat perquè si he escollit cançons que han puntuat la meva vida o que tenen una importància, el Virolai efectivament fa part també no de la meva, sinó de la nostra vida, sí. De la família. És a dir, que sempre tots els esdeveniments, que siguin esdeveniments com casaments, bateixos o enterros, el Virolai és present. Doncs potser perquè també encara aquesta necessitat de continuïtat, perquè ara m'estic fent gran i veig la necessitat, potser que era important sí. També que hi fos. En memòria més... De la meva família i dels que han marxat.
0: Memòria de la família, però també el Virolai és com un himne català.
1: És l'himne, evidentment.
0: Sí, sí.
1: És això, sobretot la meva família. Parlo de la catalanitat que hi ha a la meva família.
0: Sí, sí. I també, si tenim temps, els Eagles, amb Hotel California, poc diferent
1: sí.
0: Del Virolai.
1: Un sí. Poc, un poc, sí. O és per això, és el que deia, les sí. Cançons, les músiques, bo, després hagués pogut un extracte de música clàssica, m'agrada molt, bon, Chopin, sí. Brahms, però bo,
0: no podem passar
1: tot, en fi, m'ho passo jo a casa, ja n'hi ha prou.
0: Molt bé, Elisabet Maragall Roca, estic molt agraït que hagis acceptat fer memòria, que m'hagis acollit aquí a casa teva, a Cabestany, un matí del mes de gener del 2022,
1: Moltes gràcies a tu. M'ha permès parlar sobretot del meu treball de mestre bilingüe, de la importància que li donc, d'aquest acompanyament sí. Dels nens, però també dels joves que entren dins aquest treball. I vull insistir sobre si volem que aquesta consciència, aquesta cultura es mantingui, necessitem mestres bilingües.
0: És mestre bilingüe i és formadora de mestres bilingües.
1: Sí. Sí.
0: Elisabet, gràcies. Bon dia.
1: Gràcies a tu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. La Casa Macià de Prats de Molló organitza per primera vegada una beca de recerca històrica. Subvencionaran amb 1.000 euros una recerca bibliogràfica sobre Reis Bertral, Carme Claramunt o Anna Murià, tres militants independentistes del segle XX. Josep Lluís Carot Rovira és vicepresident de la Casa Macià.
4: La iniciativa parteix del director de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena de que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional.
3: Els estudiants i els ensenyants tornen a sortir al carrer avui a Perpinyà en una nova jornada de protestes abans de les vacances de Tots Sants, unes vacances que comencen aquest divendres. A més de les reclamacions prèvies, els estudiants alerten que en alguns centres les absències dels liceans que s'estan manifestant s'estan anotant als butlletins. Aquesta anotació pot perjudicar la carrera d'aquests estudiants que consideren que s'està atemptant contra el seu dret a vaga. Els manifestants estan convençuts que les vacances no aturaran aquestes protestes, mentre que el ministre d'Educació, Eduard Geffré, es reunirà amb els representants dels liceans aquest dijous per intentar aturar les protestes abans de les vacances. Mentrestant, aquesta setmana s'esperen que altres col·lectius també es manifestin. Demà seran els jubilats, mentre que dissabte 17 s'estan organitzant una mobilització més transversal que recorda el moviment Blocontu del 2025. I canviem de qüestió perquè els ciutadans que van rebre la nacionalitat espanyola amb la llei de nets no podran votar les eleccions legislatives espanyoles del mes que ve. El govern d'Espanya va impulsar la nacionalització dels descendents d'exiliats de la Guerra d'Espanya i 163.000 persones van obtenir la nacionalitat a partir d'aquesta llei, un bon grapat dels quals des del Consolat de Perpinyà. L'oposició ha portat aquesta llei a la justícia perquè consideren que la incorporació d'aquests votants és un frau en el cens i de moment el Tribunal Suprem ha acceptat suspendre el vot a aquestes persones. I després d'una victòria solvent contra el Getafe, avui el Barça torna a la Champions per jugar contra el Galatasaray. Els catalans ja són a Turquia i el partit és avui a les 9 del vespre. I ara el temps amb l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Tenim una situació dominada per un anticicló que de mica en mica se'n va cap al centre d'Europa. És encara un dia molt estable i tranquil, amb a la plana, un cop passada la marinada del matí, una tramuntana que no té gaire força i altres llocs vents del nord. Al cel, núvols a altitud mitjana que deixen clarianes. Per la temperatura estem encara bastant alt, 18 als angles, 20 a Naüja, 22 a Toès, 26 a Prada, 27 a Sant Miquel de Llotes i Pià, 26 a Torderes, 22 a Montferrer, 26 als Banys i 24 a Coiura. Avui és Sant Eduard i un sant occità, Sant Guerau d'Orllac, que li diuen també Guiral o Grau. És curiós com moren dos pedagogs importants de Catalunya un 13 d'octubre, Francesc Ferrer i Guàrdia, l'any 1909. És aquest any que Francesca Bonemaison, pedagoga i promotora de l'educació femenina popular, crea la Biblioteca Popular de la Dona, el 1909, i es morirà un 13 d'octubre, l'any 1949.
5: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels. A Sallagosa, 93.1.
2: L'actualitat a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: La Casa Macià organitza enguany la seva primera beca de recerca històrica i en podem parlar aquesta hora amb el vicepresident de la Casa Macià, el Josep Lluís Carot Rovira. Bon dia.
4: Hola, bon dia, bona hora.
3: Com deia, convoqueu aquesta beca de recerca sobre tres dones concretes, una mica en format I-O, per tant, una de les tres o les tres. Primer de tot, abans de parlar de la beca en si, ens pots explicar una mica qui són aquestes tres dones?
4: Bé, Després parlem, doncs, de la beca. Hi ha tres... L'any vinent, les jornades d'història, es dedicaran, tindran aquest títol, Dones i compromís nacional als Països Catalans. D'acord amb això, va sorgir la idea de fer una beca de recerca històrica pensant en tres dones molt concretes, com són Reis Bertral, Anna Murià i Carme Clademunt. Qui eren cadascuna d'aquestes tres persones? Reis Bertral era una mestra, militant d'Estat Català, independentista, per tant, que va tenir un paper important durant els anys 30, els anys de la Generalitat Republicana, que va participar en l'expedició de la Generalitat a Eivissa i Formentera i després a Mallorca, i que als anys 50, sense renunciar mai a ser independentista, va passar a militar d'Estat Català al Partit Socialista Unificat, va morir a l'exili i durant algun temps va ser la veu catalana d'aquella emissora d'orientació comunista i antifranquista que es deia Ràdio Pirenaica. Aquesta és Reis Bertral. Era de les terres de les terres de Lleida, de les terres de Ponent. L'altra, Carme Clademunt, era també militant d'Estat Català, independentista, de Roda de Barà, a la comarca del Tarragonès, al Camp de Tarragona, i té la característica que és la primera dona que van afusellar els franquistes en ocupar el territori a Catalunya al Camp de la Bota, on hi va haver doncs, centenars i centenars i centenars d'afusellaments. La primera dona que hi afusellen és una independentista, militant d'Estat Català. I Anna Murià és una escriptora i periodista, també independentista, com les anteriors, militant d'Estat Català, que va ser la primera dona a dirigir un diari en llengua catalana al nostre país. Ella va dirigir el Diari de Catalunya l'any 36, que és com es va passar a dir el fins llavors Diari de Barcelona. És una escriptora destacada i va morir a Terrassa després de molts anys d'exili a Mèxic. El seu marit era el gran poeta Agustí Bartra i ella pertany a una nissaga de gent coneguda en el món de la cultura i de l'independentisme català com són els Murià. El seu germà era Josep Maria Murià, el seu pare era Magí Murià, que és el que havia estat director d'una revista que es deia La Dona Catalana i el que va fer possible la primera pel·lícula sonora en llengua catalana, que per cert era un vodevil francès que protagonitzava Fernandel i que en català es va titular Draps i Ferro Vell. Per tant, era una persona de pedra picada a tots els extrems i ens va semblar que seria d'interès doncs, conèixer les biografies de Reis Bertral, Carme Clademunt i d'Anna Murià amb més deteniment i més detall del que se'n coneix fins ara.
3: I per fer-ho heu convocat aquesta beca de recerca històrica des de la Casa Macià. Per què heu decidit convocar una beca d'aquest tipus des d'aquesta associació?
4: Bé, la iniciativa parteix del director de la Casa Macià i de l'associació, el conseller Lluís Puig, quan constata que valdria la pena que nosaltres mateixos insinuéssim algunes vies per les quals, sobretot, historiadors joves poguessin sentir-se atrets per estudiar la nostra pròpia història nacional. No? I doncs, a partir d'aquí, a partir d'aquesta idea de Lluís Puig, el que fem és donar forma a aquesta proposta i aleshores el que es demana doncs, és que els qui vulguin participar doncs, presentin un breu esquema del projecte, un índex orientatiu del contingut i una referència doncs, al mètode de treball i fons de consulta. La beca té una dotació de 1.000 euros, que és una dotació doncs, que pot fer més, pot alleugerir, diguem-ne, les despeses i fer més fàcil doncs, fer front a les despeses bàsiques en les tasques de recerca, és a dir, fotocòpies de material, si hi ha algun desplaçament, etc. No? és el mínim per ajudar a fer possible aquests treballs de recerca que es poden presentar.
3: Clar, i una de les altres coses que també vindran a partir d'aquesta recerca és que també la persona que guanyi aquesta beca també participarà l'any vinent a les jornades d'història, no?
4: Efectivament, la persona que guanyi aquesta beca, l'any vinent es farà la cinquena conferència o la cinquena ponència, les altres ja hi estan totes previstes, lligades i confirmades, excepte aquesta cinquena. Per tant, també serà l'oportunitat de poder donar sortida al seu treball, tenint en compte, a més, que com cada any tot el material que s'haurà presentat en forma de ponències, conferències o comunicacions, doncs és editat en forma de llibre per l'Editorial Afers de Catarroja al País Valencià. L'únic que cal remarcar és que el termini per presentar-s'hi s'acaba molt aviat, és a dir, s'acaba el 21 de desembre d'enguany i, per tant, qui tingui intenció de presentar-s'hi, doncs ja ho hauria de fer en adreçant-se al correu electrònic que figura de la pàgina web de la Casa Macià, i nosaltres ja el dia 11 de gener doncs ja farem públic quina persona o quines persones han obtingut aquesta primera beca, d'acord amb aquelles que s'hi hagin presentat prèviament, lògicament.
3: Molt bé, doncs caldrà afanyar-se, per tant, fins aquest desembre per postular per aquesta beca de la Casa Macià de Recerca Històrica sobre tres dones de la història de l'independentisme dels Països Catalans. Ho hem estat comentant amb en Josep Lluís Carot Rovira, que és el vicepresident de la Casa Macià. Moltes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies. Deixa'm afegir una cosa. Una cosa és la beca i l'altra és que les jornades sempre estan obertes a la presentació de comunicacions i, per tant, estaria molt bé, doncs, que des d'aquí algú es pogués animar a fer, per exemple, una comunicació sobre la Renada Laura Portet, una comunicació sobre Simona Gay, una comunicació sobre Miquel Avalls, és a dir, comunicacions sobre dones que han tingut un paper notable en la cultura i en la defensa del país a Catalunya Nord, seran sempre molt benvingudes.
3: Doncs queda feta també la crida. Josep Lluís Carot Rovira, moltes gràcies.
4: A vosaltres, bon dia.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Com cada setmana, saludem a aquesta hora al professor Joan Becat. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui ens vols parlar de Carles Puigdemont i els exiliats catalans que poden tornar a Catalunya.
4: Aviat, suposem. La decisió del Tribunal Constitucional espanyol imposa a la justícia de l'Estat d'aplicar la llei d'amnistia a tots els membres del govern català del 2017 que encara eren sota condemna per malversació, doncs no es podien presentar, malversació de diners públics, o perseguits perquè eren a l'exili. La sentència se va fer pública exactament com previst dimarts passat, 6 d'octubre. Notem que, sense que el Tribunal Constitucional hi faci referència explícita, és aquesta data dins els límits de temps que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea havia donat a Espanya per aplicar la llei d'amnistia en una sentència de l'inici del juliol. Calia resoldre la qüestió, deia aquest Tribunal Europeu, en 2 mesos. S'ha considerat agost com mes de vacances, doncs portava l'inici d'octubre. Si no s'hagués fet, l'Estat espanyol s'exposava a mesures contra ells per part de la Unió Europea, exactament com Viktor Orbán n'havia tingut a Hongria per no complir les normes europees, també per la no conformitat de la seva justícia, com Espanya. La sentència del Tribunal Constitucional, votada per 7 magistrats sobre 12, els 5 oposants són del Partit Popular, és una sentència clara i sense ambigüitats, i, sobretot, condemna la posició manipuladora del Tribunal Suprem presidit pel jutge Marchena, aquest que va fer condemnar els presos polítics, que s'han d'amnistiar, i la posició del jutge Llarena, que perseguia els exiliats des de fa 9 anys, i especialment Carles Puigdemont. Diu textualment la sentència que la interpretació que van fer aquests jutges per no aplicar-la és, traducció, manifestament contrària a l'esperit i a la finalitat de la llei que s'interpreta, doncs no l'han respectada. A més de condemnar així clarament les manipulacions del dret pel Tribunal Suprem, la sentència del Constitucional li recorda, al Suprem, el caràcter urgent que és inscrit dins la llei. Com se fa que el Tribunal Constitucional s'hagi fet ara el guardià del dret i de la llei, després que durant 9 anys hagi estat còmplice del Tribunal Suprem i dels altres jutges que portaven la repressió política de l'independentisme català? En efecte, el Constitucional ha repetidament recolzat aquests jutges que no respectaven ni els drets dels acusats ni les pròpies lleis espanyoles, rebutjant tots els recursos presentats pels acusats. Veieu, la vaga de fam que van fer els presos polítics catalans a la presó per obtenir que aquest Tribunal Constitucional, al cap de 2 anys de bloqueig, decideixi i que se pugui dirigir aquests encarcerats als tribunals europeus, que finalment els hi han donat la raó. 2 elements expliquen aquest canvi. D'una banda, com hem dit, la sentència del juliol del Tribunal Europeu, que exigeix l'aplicació de la llei d'amnistia per la justícia espanyola, doncs, en cascada, pel Tribunal Constitucional, pel Tribunal Suprem i pels altres tribunals espanyols. I d'altra banda, aquest canvi resulta del canvi mateix dins la composició del tribunal. Abans, dominat per jutges designats pel Partit Popular o que eren d'afinitats amb la dreta més dura o fins i tot l'extrema dreta. Amb l'entrada l'any 2023 de 4 nous magistrats de tendència progressiva.
3: En aquest sentit, el jutge Llarena podríem dir que ha fet un capgirament de plantejament, no?
4: Total, immediat, un capgirament complet, sense esperar el posicionament del Tribunal Suprem, que tindrà l'última paraula. Dimarts mateix, unes hores, tan bon punt s'ha fet pública la sentència, el jutge Llarena ha pres la decisió d'aixecar les ordres de detenció als tres exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Per tant, ell s'ha anticipat a la decisió del Tribunal Suprem, del qual és un fiscal, del qual n'és membre, és jutge d'instrucció. Doncs, les quatre pàgines que ha publicat les havia redactat per anticipació. El seu argument és que, mireu el bon senyor, després de la sentència del Tribunal Constitucional, privar-los de llibertat els hi podia causar un prejudici injustificat i perseguir-los durant 9 anys, no? En realitat, després de ser l'implacable perseguidor dels exiliats, s'està protegint. Ho fa per evitar de ser ell mateix perseguit per rebel·lió contra una sentència judicial superior si no aplicava l'amnistia. Els exiliats li podrien fer. Per tant, tant Jordi Turull, Oriol Junqueras, Dolors Bassas i Raül Romeva no seran més sota condemna per prevaricació i el president Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín podran tornar a Catalunya. Quan? Bé, això prendrà encara unes setmanes o un parell de mesos, segons que el Tribunal Suprem i el jutge Marchena esperin el màxim possible o bé tinguin la reactivitat del jutge Llarena, ja veurem. De totes maneres, hauran d'acatar i d'acceptar llur derrota. El Tribunal Constitucional publicarà la seva sentència completa i argumentada aquesta setmana. El que ha fet l'altre dia és llegir només el veredicte i després el Tribunal Suprem haurà d'aplicar l'amnistia. Això porta al màxim a finals de novembre. Doncs, tots a Nadal a casa.
3: Quines han estat les reaccions a Catalunya a aquesta tornada?
4: Bé, a Catalunya, a Madrid, deixarem de banda, perquè seria massa llarg, les reaccions a Madrid, on s'accepta la sentència si són del cantó del PSOE, amb cara amarga, i se critica la sentència dins la premsa de dretes o les televisions. És una paradoxa, perquè aquests de dreta retreuen al Tribunal Constitucional de fer política, com si aquest tribunal no n'havia fet durant 9 anys, quan era un dels instruments de la repressió política de dretes contra i extrema dreta contra l'independentisme català. A Catalunya, el president Salvador Illa, a través de la portaveu del govern, diu que l'amnistia s'havia de fer, però se refusa a parlar d'exili i d'exiliats. Per ells, no eren exiliats polítics, sinó que eren, citació, persones fora de Catalunya. Clar, no es pot fer un exili a l'interior. Subtilesa de vocabulari, perquè recordi que fa 2 anys Illa, amb el Partit Popular i el PSOE, considerable Puigdemont i els altres com a fugitius de la justícia espanyola. Després del referèndum, també, Illa desfilava a Barcelona amb l'extrema dreta, mà dins la mà, darrere la mateixa bandera, contra els independentistes. Doncs ha tingut Illa una evolució, però es veu que no li cal demanar massa. Oriol Junqueras diu que permetrà això de tancar la repressió, però que queda sempre el problema polític. És evidència, és una lapalissada, diuen a França. La qüestió és, què farà Carles Puigdemont? Jordi Turull havia revelat fa uns dies que no pensava entrar directament en política, sinó que primer volia reprendre el contacte amb el país, ja que en 9 anys les coses i la gent havien canviat. Evidentment, vol anar arreu pels pobles i les ciutats per conèixer directament la situació i les opinions de la gent. En una intervenció filmada a Waterloo, Carles Puigdemont ha subratllat que eren resultats polítics de l'exili, que ha guanyat contra l'estat espanyol a Europa. És veritat. El seu retorn serà com a president de Catalunya i diu: no tornarem al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país. Excel·lent, que ho faci.
3: Precisament aquest retorn i aquesta frase van molt lligats amb aquestes eleccions espanyoles que s'han convocat anticipadament per d'aquí poc més d'un mes.
4: Efectivament. Pedro Sánchez ha dissolt el Parlament i convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Fa exactament un any que el seu govern és moribund, des del moment on, com deies, davant de l'incompliment dels acords pactats, Junts va passar a l'oposició, d'on no tenia més majoria. Més, s'afegeixen els escàndols financers dins el PSOE i dins la pròpia família de Pedro Sánchez. Un germà condemnat al juliol per prevaricació administrativa i la seva dona citada davant d'un tribunal per tràfic d'influències i malversacions. El que acaba de posar-lo contra la paret és el vot del Parlament contra els seus 12 decrets, dits decrets Mari Carmen. És la conseqüència, són la conseqüència, de l'expulsió del seu pis a Madrid de Mari Carmen Abascal, una senyora gran de 87 anys, que no podia pagar un lloguer que li havien pujat recentment. A Espanya cal saber que el mercat immobiliari és lliure i hi ha empreses especulatives de l'estil Airbnb que recuperen pisos foragitant la gent per llogar a turistes. L'expulsió s'ha vist a totes les televisions. S'ha vist una senyora gran que no podia caminar seguint de casa seva, portada sobre una civera per anar no se sap on. Va provocar manifestacions enormes a Madrid, a Barcelona, arreu, acampades a les places, etc. En efecte, hi ha a Espanya, com en gran part a França, falta de pisos de lloguer, una turistificació a mort i preus sempre més alts, que toquen molta gent i els joves que no es poden allotjar. Criticat per l'absència de regulació del mercat immobiliari, va tenir 7 anys per fer-ho, Pedro Sánchez, va imaginar ell 2 decrets. Ràpid, un de suspensió de l'expulsió de persones vulnerables, no de les altres, un altre sobre la pròrroga de lloguers en certs casos. Aquests decrets batejats decrets Mari Carmen. Evidentment, cap dels dos prenia de front el problema de l'habitatge.

0: campanya per les eleccions a mig mandat, on té dolentes perspectives. Tots els sondeigs diuen que perdrà la majoria a les cambres. Per tant, s'ha posat a fons dins la campanya, multiplicant els mítings, on promet diners a electors, als electors, $5.000 a cadascú, insulta i amenaça els demòcrates. Per ell, la bèstia negra és Califòrnia, que és el principal bastió demòcrata, on el governador Gavin Newsom li ha plantat cara des de l'inici del seu mandat. A un míting a Nebraska, reprenent un informe del FBI que alerta de la intenció de l'Iran de tirar drons sobre la costa oest, és possible des de qualsevol vaixell, doncs a Califòrnia, Trump diu que això no el molestaria. Tradueixi. Deixeu que els iranians destrueixin una ciutat. Deixeu-los destruir Los Angeles. Deixeu-los destruir San Diego. Per ell, era una broma pels seus seguidors, però no ha estat apreciada i s'entén pel governador de Califòrnia, Gavin Newsom, que ha tractat Donald Trump de boig i de perillós. Dues coses que molta gent pensa als Estats Units i encara més a tot el món.
1: Doncs Joan Becat, moltes gràcies, com cada setmana, per portar-nos la crònica d'opinió. Moltes gràcies.
0: Bon dia a tothom.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Els protagonistes musicals aquesta setmana a Ràdio Arrels són It's Your Enemy. Tenim amb nosaltres a l'Oriol i a l'Edu, cantant i guitarrista del grup. Oriol i Edu, ens podeu parlar individualment del vostre recorregut musical?
4: Sí, mira, començo jo. Jo com molta gent comença fent versions, comença tractant de sentir aquell sentiment que molta gent ha tingut quan ha vist algú tocant la guitarra a dalt d'un escenari. I jo vaig estar molt de temps amb un munt de bandes que no són gens conegudes, però que em va donar un background i un fondo d'armari, una experiència que és molt, molt positiva i que jo recomanaria a tothom, que és formar part d'un grup de música. Cadascú amb els seus coneixements. Va arribar un punt que vaig voler aprofundir en el coneixement de la guitarra, en el coneixement musical, a l'Aula de Música de Barcelona. Vaig formar part, durant un temps, de Doctor No, que era un grup de Salou, de rock sinfònic increïble, increïblement complicat i increïblement bons, que eren ells. Durant un temps... La meva fascinació inicial ve de Hendrix, ve de guitarristes com Steve Vai, Led Zeppelin, etc. I últimament una fascinació bastant grossa amb Rage Against the Machine, amb tots els grups, no sé si punk, no sé si hardcore, no sé si hip-hop, sobretot una mescla d'aquests estils. Jo crec que estem molt contents d'aquest últim disc perquè hem aconseguit algo que des de bon inici vam estar parlant, que és el que volíem fer. No, no volem fer el punk tradicional, no volem fer metal tradicional, no volem fer hip-hop pur i dur. Volem fer una barreja que sigui energètica, que transmeti molta energia, que enganxi, que faci saltar la gent. I crec que amb aquest últim disc ho hem aconseguit. I és una part de l'evolució. Nosaltres sempre diem que això ha d'anar evolucionant, ha d'anar progressant, i estem molt contents d'haver creat aquest ambient dins del grup on tothom se sent lliure de col·laborar. No és cap tonteria, tampoc. O sigui, el treball en grup, sigui el que sigui, crec que és una cosa... que a poc es va valorant més, però és tot un art i és important que tothom hi posi de la seva part, perquè si no les coses no funcionen. I és molt important el reforç positiu i l'anar-ho treballant. I així és com arribes a base de molts assajos i moltes ganes i molt pensar-hi a temes com Desobediència Civil i tots els altres. No?
3: I tu, Edu?
5: I jo, bueno... El meu historial musical té diferents backgrounds, d'un nen petita que comença a fer bateria i la deixa per motius externs, a un nen que ha tingut la sort que els seus pares han tingut molts estils musicals i han sigut sempre molt crítics amb la música i ha escoltat molts tipus de música. I més enllà, actiu amb un col·lectiu i el creador d'un col·lectiu de sound system de reggae, on allà la meva figura es presenta ja com a frontman, com a MC. Que allà és la primera vegada que agafo un micro i que em presento davant d'una gent i faig una selecció de música davant d'una gent. Un col·lectiu que va durar 6 anys i un col·lectiu de sound system de reggae no només vinculat al reggae com a tal, sinó a moviments socials que impactaven a la gent, ja que sí que és veritat que existia a Catalunya i en són sistemes molt potents, però sí que és veritat que potser sense aquest impacte social, sense aquest missatge crític, penso que és tan important. Llavors, durant el Covid, jo tenia que ser el DJ del grup, vam fer un assaig que realment no hauríem d'haver fet perquè estàvem confinats, però bueno, no passa res, a vegades les lleis injustes s'han de saltar. I llavors vam anar a provar i fent el tonto, doncs, sí que és veritat que havia fet DMC de frontman, però no hi havia cantat mai. I l'Oriol i el Pere es van tirar un riff, un ritme, i em vaig posar a cantar. I aquí va sorgir la màgia. I poqueta cosa més, al final he escoltat molts tipus de música i es plasma una miqueta amb els dos discos que hem tret a Millor Enemy, tant Bombes Liricals com Desobediència Civil. Sí que és veritat que el hip-hop i el reggae tenen una vessant molt important per mi, però el punk, l'ska, el rock and roll, fins i tot algunes cançons de pop, cúmbia, són estils de música que he escoltat i m'agraden molt. I al final no és més enllà de la música el que penso jo, sinó és el que transmet. I d'això es tracta jo, de transmetre energia, de transmetre missatge, de transmetre esperança, de transmetre una empenta a la gent que segueixi tirant endavant i de transmetre a la gent que sigui valenta davant d'una situació complicada en la que ens trobem.
3: Ens presentareu ara la cançó que es diu Espanyistan. Primer de tot, per què Espanyistan?
4: Espanyistan és un país imaginari ple de radicals talibans que pot estar inspirat en algun estat que podem tenir propers, però bàsicament és un estat on les coses es decideixen com a radicals talibans. És a dir, hi ha uns bons, hi ha uns dolents, és l'habitual discurs feixista, no? Els que parlen una cosa m'ho fan per fotre'm, els altres són bons i diguéssim que hem volgut evidenciar coses que ens són bastant properes, no? I fer una crítica de tot aquest sistema. Amb un discurs feixista, sense que totalment desvergonyit, després de 40 anys de dictadura, torna a sortir el mateix discurs que havien sentit els nostres pares. No?
3: Dins la cançó dieu, l'economia està pensada per aquests xoriços que l'únic que fan és exprimir el treballador i el petit empresari. Aquí parleu una mica potser de les condicions de treball que hi ha a l'estat espanyol. Teniu alguna proposta de millora o com pensaríeu que podríem millorar les condicions de treball a l'estat espanyol?
4: Jo en tindria unes quantes. Podríem estar parlant una bona estona aquí. Al final, tot això té la pinta de que el que es vol és promocionar una sèrie de llocs de feina que són precaris, que tenen sous baixos, que no són feines qualificades i, sobretot, que van totalment envoltades al turisme. I sense cap mena de desvergonya, ens diuen que ampliaran l'aeroport per poder portar més turistes, quan tenim tota la classe treballadora cada dia 5 hores al dia perdudes en una xarxa de rodalies que a ningú no li importa, perquè això no és d'ara, fa 40 anys que està passant, una xarxa de rodalies que no dona suport als treballadors. I això té uns impactes molt grossos a tot arreu, no? Perquè si tu tens una xarxa de rodalies que funciona, tu pots viure al Penedès i treballar a Barcelona. Si la xarxa de rodalies no et funciona, has de passar a utilitzar un mitjà privat. Vull dir, la sensació a Catalunya, per exemple, és que a nivell de transport públic això ha desaparegut totalment. No tenim transport públic. Necessitem un cotxe per anar a tot arreu. I, evidentment, això té uns efectes nocius pel clima, al medi ambient i dolents per tot el sistema de comunicació, no? Diguéssim que una de les millores, com tu deies, podria passar inicialment per centrar-se en feines de valor afegit. I això vol dir deixar d'escoltar només els cants de sirena dels propietaris d'hotels, que són els que sembla que només tenen accés al consistori de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol. No? Vinga, dediquem-nos a què fa diners. Les nits dels turistes americans, doncs endavant, vinga. Que en vinguin tants com sigui possible. I això és un problema que passa aquí, és un problema que passa a tot arreu. Això està passant a tot arreu del món, no? I l'únic que fa és precaritzar els llocs de treball. És així. No dona solució res més. Quan antigament hi havia un pes molt important de la indústria és quelcom que no és estacional, és una part del sector productiu que produeix de la mateixa manera tot, durant tot l'any. Això permet que la gent es pugui qualificar, permet que els sous hagin de pujar per nassos perquè la qualificació és superior. Quan tu tens feines que et duren 3 mesos, la qualificació no és important i és el que entenem que es busca, no? Poder pagar ben poc i cada vegada menys, amb menys drets pel treballador, no?
3: Doncs millorar els mitjans de transport i afegir potser més feines amb més valor afegit o valoritzar més les feines amb valor afegit serien una de les vostres propostes, potser. I aquesta cançó, Espanyistan, al YouTube hi ha un videoclip que heu fet que està molt ben fet. Ens en parles una mica?
4: Sí, mira, això va ser una col·laboració que ens va sortir en aquest món de les xarxes socials, que alguna cosa bona tenen també, perquè vulguis que no et posis a contacte amb gent que compartiu coses similars, però que potser, si no fos per les xarxes socials, no us haguéssiu trobat mai. Ens vam trobar a les xarxes amb el Berti. El Berti és un influencer català de les Terres de l'Ebre, una persona molt coneguda, sobretot a Instagram. Fa moltíssimes col·laboracions. És una persona molt entregada pel país, entregada amb la llengua, entregada amb la música que es fa aquí. Ens vam conèixer, se'ns va oferir a fer-nos un videoclip i ho vam organitzar. Va venir ell aquí al Penedès, ho vam rodar amb el seu guió el videoclip d'Espanyistan dins de les instal·lacions d'Airbet, que des d'aquí aprofito per donar-los les gràcies per haver-nos-les cedit per la gravació. I recordo que també són les mateixes on es va rodar La casa en flames. Curiosament, ho vam saber després, també és veritat. I bàsicament, l'edició va anar a cura seva. Va ser una experiència fantàstica. Hem tingut milers de visites en aquest videoclip que us encoratgem a veure, perquè és molt divertit i coneixereu una mica més d'aquest personatge, que és el Berti.
3: Doncs per qui vulgui veure el videoclip el podeu trobar al YouTube i pels altres podeu escoltar ara mateix a l'antena de Ràdio Arrels Espanyistan de It's Your Enemy.

0: Això era Espanyistan del grup contestatori Eat Your Enemy. No us perdeu la continuació de l'entrevista demà a la mateixa hora o retrobeu la conversa completa a la nostra web radioarrels.cat a la rúbrica Disc de la Setmana.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dimarts 13 d'octubre. Ràdio Arrels, bon dia. Unes temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, 5 graus per sobre avui i 6 graus demà. De moment, aquesta tarda, les màximes fins a 26 graus al Vallespí i al Rosselló, 24 al Conflent, 18 graus de màxima al Cerdanya i 16 al Capcí. Demà dimecres de matinada ens aixecarem amb unes temperatures mínimes de 8 al Capcí fins a 19 graus vora mar i a la tarda de nou doncs el termòmetre s'enfilarà molt per un 14 d'octubre amb màximes de 26 graus a la plana del Rosselló, al Vallespí i fins i tot al Baix Conflent i encara amb 20 graus del banc de Cerdanya. Tot això amb sol. Aquest sol, on si fa o no fa, ens acompanyarà al llarg de la setmana fins a dissabte i diumenge, on tindrem un temps més variable amb algunes precipitacions, però malauradament encara febles.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 13 d'octubre del 1959 neix Josep Maria Llongueras, conegut com a Llongue. Fill de Sabadell, va ser un músic de referència del pop en català als anys 80 i el líder del grup La Madame. Les lletres de les seues cançons tenien una part d'irreal amb moltes interpretacions possibles. Després de l'etapa de La Madame, Llongue va participar en diferents projectes musicals, 7 discos en solitari i la tasca de productor. A finals de la seva vida va instal·lar-se a la Franja de Ponent, a Baibé de Cinca. Josep Maria Llongueras va morir el juliol del 2023 a l'edat de 63 anys. Escoltem ara el tema «Potser que t'enamoris», de Llongue.

0: Fins aquí la cançó Pot ser que t'enamoris de Yonge, Josep Maria Yongueras.
1: Radio Arrels, Anne Fiac, 95.
2: Ja comença a fer-se clar.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Bon dia. El cotxe elèctric fa retrocedir les emissions, però la flexibilitat normativa europea inquieta. Bon dia. Els cotxes i les furgonetes nous van emetre menys CO2 el 2025 que l'any anterior, segons dades encara provisionals de l'Agència Europea de Medi Ambient que cobreixen la Unió Europea, Noruega i Islàndia. Els 10,8 milions de cotxes en circulació van emetre una mitjana de 96,7 grams per quilòmetre, 10 menys que el 106,7 del 2024, i això amb un volum de vendes gairebé idèntic. L'explicació principal és l'augment del nombre dels vehicles totalment elèctrics, que han passat del 14,4 al 18,9% de les matriculacions, mentre que els híbrids endollables arriben al 9,7%. Noruega encapçala la llista amb un 96%, seguida de Dinamarca, 69%, i Islàndia, 43%. Les furgonetes, que han baixat un 9% fins a 1,2 milions, han reduït la mitjana de 184,9 a 172,1 grams per quilòmetre, i les elèctriques han crescut del 6,2 al 10,3%, amb els Països Baixos a l'avantguàrdia en matèria de furgonetes elèctriques, on en són més de 8 de cada 10. El progrés és real, sí, però malauradament cal matisar-lo, i encara més greu, la corba podria marcar una inflexió tot i l'augment dels últims mesos del preu dels carburants. Des de l'1 de gener del 2025 s'aplica un objectiu mitjà d'uns 93,6 grams que la mitjana europea encara no assoleix, tot i que el compliment s'avalua fabricant per fabricant. A més, la Unió Europea va acceptar que els constructors facin la mitjana del període 2025-2027 en lloc de complir-la cada any. I amb el zero emissions fixat per al 2035, la por seria que aquesta flexibilitat es converteixi en excusa per ajornar la transició necessària.
0: Radio Arrels.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
4: Cada dimarts parlem amb en Joel Mené, que doncs ens parla de les actualitats de la seva comarca, el Conflent. Bon dia.
5: Bon dia, i és veritat que se'n passen de coses aquí en Conflent, quasi tant que l'estiu, el mes d'octubre és molt carregat, és per això que no podem parlar de tot.
4: I doncs el primer subjecte que vols tractar és que el Consell Municipal de Joves de Prades ja ha estat elegit.
5: En havíem parlat aquí mateix a Ràdio Arrels d'aquest projecte de fer un Consell Municipal de Joves, i ara segur són elegits 28 joves de Prada, elegits, doncs són alumnes que són de l'escola primària fins al liceu, doncs n'hi ha de joves de més gran i doncs van participar i participaran a les decisions del Consell Municipal de Joves per la ciutat, l'Ajuntament de Prada.
4: I ara pugem cap a la muntanya, al Priorat de Marçabol, on hi ha una exposició.
5: L'exposició primera que hi ha allà dalt és la vista que tenen amb el Canigó aquí davant, però també hi ha una exposició fins al 31 d'octubre, és per això que és molt interessant, ens queda un mes per anar a veure-la, i és una exposició de pintura, l'univers d'Isabelle Hébrard.
4: I ara anem cap a Oleta, on tu, Joel Mené, volies provar que es poden fer coses a la campanya, com diem. Doncs a Oleta es fan teatre.
5: Sobretot que hi ha molta gent que quan es pensen que els agradaria anar a veure el teatre, s'imaginen que s'han d'anar a Montpellier, una gran ciutat, o a Perpinyà, però també aquí a les zones rurals a vegades hi ha pobles amb les sales de festes que tenim que organitzen associacions, animacions, i en aquest cas ja tenim teatre aquest dissabte 17 d'octubre a les 4 de la tarda a la casa ben coneguda que hi ha a Oleta, que es diu la Casa dels Joves.
4: I també a Oleta volies felicitar el Parc Natural.
5: Tota l'equip del Parc Natural, quina bogeria, cada any obren les portes del Parc Natural, que és a la Bastida d'Oleta, una mica abans d'arribar a Oleta, un lloc emblemàtic que es veu de la carretera nacional, i cada any fan la festa anual com un aniversari del Parc Natural. Aquesta vegada hi ha hagut 900 visitors, és una bogeria, i els felicitem per aquesta organització.
4: I ara, el 18 d'octubre, a Joc es farà un concert a l'església.
5: I que bonic aquest poble de Joc, i l'església també és boniqueta, i la sort també que sigui oberta per aquest cas una mica especial, que és un concert amb l'entrada gratuïta, l'entrada lliure, i doncs aquest diumenge 18 d'octubre a les 3 de la tarda hi haurà doncs una coral que ve de Baó, que vindrà a cantar doncs dins l'església boniqueta de Joc.
4: També tenies doncs un mot per als que van cap a la muntanya.
5: Els excursionistes molt sovint ho saben, però aprofitem de les informacions que donem aquí a Ràdio Arrels pel Conflent per aquesta informació que és important, com cada any a la tardor i per tot l'hivern s'ha tancat el refugi de la Carança.
4: Volies també festejar 2 aniversaris.
5: Ah, 40 anys, és important, 40 anys a la vida d'una associació, d'una empresa o d'un home. 40 anys, doncs, bon aniversari, ja primer, per la Reserva Natural de Jujol. I també l'animació d'aquest aniversari és que la gent que volen pujar cap allà dalt a Jujol veuran pels carrers una exposició boniqueta i interessant de fotos d'animals i de tota la Reserva Natural doncs, de Jujol. I l'altre aniversari és un aniversari que em fa plaer també perquè és molt important per l'enllaç social i l'ajuda que porta aquesta empresa. És el Val de Sornià, que fa 40 anys també, 40 anys que aquest taller fa i dona treball, feina a gent que són deficients, invalids i que fan un bon vi i unes bones confitures.
4: I volies parlar també de 2 tones i mig de salt que aquest estiu varen ser donades a les vaques.
5: parlem sempre aquí a Radio Arrels i sobretot per la vida del conflent, de les bèsties que tenim, els animals, que siguin de pagès o de salvatges. Aquesta vegada són dos cavalls i un macho que van fer una feina aquest estiu, van portar 2,5 tones de sal per tot arreu a les muntanyes on hi havia les vaques que eren en pasturatge d'estiu, podríem dir.
4: Acabem parlant de la Manon, que amb el seu equip ha guanyat doncs, el campionat de trek de cavall.
5: Ja n'havíem parlat, i la Manon Planas tothom coneix aquí, és de Fullà, al costat de Vilafranca, i tothom sap l'afició que té pels cavalls, i doncs la seva especialitat és el trek de cavall. Hi ha hagut un campionat mundial doncs, que va, hi va participar, i va acabar amb la seva equip en primera posició, és a dir, que van guanyar en equipa, el campionat mundial de trek de cavall. És impressionant, la felicitem.
4: Moltes gràcies, Joel Mené. Ens trobem la setmana que ve.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: No, així no.
3: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
4: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Avui, Lisboa, París, Roma i Basilea.
5: Carme i Patricia, veniu de Lisboa. És un casal antic el de Lisboa?
6: En realitat aquest casal s'ha refundat dues vegades, perquè el casal més antic és de 1909 o 18, ara no me'n recordo bé, d'uns empresaris catalans que venien aquells cotxes de la Hispano-Suïssa i tot això. I després això va desaparèixer amb el temps, però ells van fer una feina molt de recerca de contactes amb la qüestió ibèrica, no? L'iberisme. I després el 2012, si no me'n recordo malament, 10 o 12, una colla de traductors catalans i de Mallorca es van constituir com a associació, que l'associació es diu Catalunya Presenta, associació cultural. Ells van estar actius durant 3 o 4 anys i després va quedar això aturat i es va reprendre el 2019, i nosaltres seríem la tercera onada, no?
5: Quines són les activitats?
7: Fem les activitats tradicionals de Catalunya, la calçotada, la castanyada, el Sant Jordi, i llavors fem també el Sant Joan. Després també fem activitats culturals com el Cafè Literari, que és el Club del Llibre, convidem escriptors catalans, i fem activitats culturals relacionades amb la cultura o l'art de portuguès o qualsevol cosa que sigui de l'interès del grup, no?
5: Els portuguesos com veuen els catalans generalment?
6: Som desconeguts als extrems, no? Els catalans no coneixem els portuguesos i els portuguesos no ens coneixen a nosaltres, però hem trobat alguns portuguesos que ens coneixen. De fet, hi ha un professor universitari que es diu Neves, de cognom, que adora Catalunya des de fa molts anys, i ell ha fet molta difusió de Catalunya. I després, amb el procés, doncs, Catalunya va ressonar més i va haver una mica més de coneixement mutu. Però ara fa 10 anys que no se'n parla gaire de Catalunya, o sigui, poc.
5: Jo, del meu punt de vista, Catalunya és un Portugal que no ha reeixit a ser independent.
7: Sí, penso que sí. La majoria de molts portuguesos desconeixen la nostra història en general, però hi ha alguns que són... tenim bastants persones portugueses que venen a les nostres activitats, que els interessa el Club del Llibre, que els interessa sentir els escriptors catalans que venen, però és veritat, jo penso que tens raó.
5: Hi ha intercomprensió, no?, entre els dos idiomes.
6: Ai, ara m'has fet recordar que hi ha una part dels membres del nostre casal que són descendents d'una onada migratòria i que va haver de persones que es dedicaven al món del suro i es van instal·lar a l'Alentejo, sobretot en un lloc que es diu Saruja, no? Saruja era. I aquests descendents, que ja parlem de rebesavis que es van instal·lar a Catalunya, aquests descendents encara tenen aquest interès per conèixer el món català, perquè de fet es va conservar en la llengua i en els costums que tenien a la seva zona coses de Catalunya, com fer la llonganissa, doncs, coses que no t'imagines, de menjar bolets i coses així, i també en la llengua que parlaven, i ells doncs senten el català com una cosa familiar. I aquest nucli és important també dins del nostre casal.
7: No, no, ara volíem, parlem d'una altra cosa. Bueno, volíem comunicar dos iniciatives que té el Casal Català de Lisboa, internacionals. Una és de fer un club literari internacional per catalans de tot arreu del món que no tenen connexió amb casals, que estan visquent en llocs més remots, i fer un club literari virtual, que tothom llegim el mateix llibre i que comentem i que convidem un escriptor, que la gent es pot posar en contacte amb nosaltres a través del mail del casal, que és casalcatalàdelisboa@gmail.com. I l'altra iniciativa és de cara a l'any que ve, que l'explicarà la Patrícia.
6: Bé, com han passat ja 10 anys del referèndum d'autodeterminació, ens agradaria promoure una iniciativa entre els casals i altres entitats catalanes que hi hagi pel món per llegir un manifest conjunt sobre la importància de la nació catalana, del reconeixement que vam tenir nosaltres amb nosaltres mateixos com a poble i com a nació, i aquesta iniciativa és una cosa que volem proposar ara a les trobades i ja us farem arribar al manifest.
5: Doncs moltes gràcies i fins aviat, potser un dia a Lisboa, no?
7: Esperem que sí, moltes gràcies.
5: Montse, el Casal Català de París és un casal molt antic ja, no?
0: 1947 va ser la fundació oficial, però ja existia d'abans. Va ser el casal que va ajudar a acollir els catalans de republicans.
5: Qui són la gent que participa en el Casal de París? D'on venen globalment?
0: Avui en dia, bàsicament, són catalans que venen de Catalunya, gent jove que ha vingut aquí per una temporada i s'ha quedat, o gent ja que porta uns quants anys.
5: Quines activitats teniu?
0: Les tradicionals, la calçotada, els panellets, tenim una trobada d'un club de lectura, de tant en tant fem la cargolada amb els de la Catalunya Nord, hem fet durant molts anys el dinar de Nadal amb el Cagatió, aquest tipus d'activitats, Sant Joan, i tenim els castellers, evidentment, que ens porten moltes activitats, moltes sortides.
5: París és una gran ciutat, una gran capital del món. S'entén que són els catalans?
0: Sí, París avui en dia sap qui som els catalans, sí.
5: Això ha degut potser a la política, al procés, o més abans?
0: No, de molt abans. Va ser als Jocs Olímpics el 1992 que va haver-hi un canvi brutal. Abans érem a Àfrica i a partir dels Jocs Olímpics vam notar un canvi.
5: També, com alguns casals, hi ha un problema generacional de canvi al casal de París?
0: Sí, efectivament. El que passa és que ja tenim el relleu. Ja tenim relleu que ens ve gràcies als castellers. I que entraran molt ràpidament a la Junta.
5: Moltes gràcies.
0: A tu.
5: I de París passem a Roma, directament. A Roma com ho teniu, aquest casal?
2: És un casal bastant antic, de finals dels anys 80, i el que passa és que feia coses completament diferents, més culturals, més professors d'universitat, molt lligat també amb el Vaticà, la religió. Ara no, ara tenim un perfil de pares joves que són parelles mixtes i que tenen nens petits. Aquest és el perfil majoritari en aquests moments, per tant les activitats han canviat i sí, continuem amb la part de projecció de la cultura de tant en tant, fem conferències, algunes conferències i presentacions de llibres, però sobretot el que tenim al calendari molt ben marcat són les festes tradicionals. Ara ve Nadal, doncs tindrem, bueno, ara la castanyada primer, després el cagatió, el sopar de Nadal, la calçotada quan ve la primavera, Sant Joan, el dia del Sant Jordi, tot això. Intentem que siguin el màxim inclusives possibles, que puguem comptar amb els més joves i amb els més grans, i aquí és una mica de vegades complicat perquè, clar, no volen les mateixes coses.
5: És un casal del sud d'Europa, la cultura catalana com la cultura italiana són bastant properes. Això ajuda?
2: Molt, sí, sí. Encara que bé amb l'idioma tenim traductor, quan fem alguna presentació en català hi ha una traductora, els curts fem també un festival de curtmetratges, estan subtitulats en italià, els curts, i bé, sí, ajuda molt perquè ens trobem molts punts en comú, per exemple, el menjar, tot això, i les ganes de fer festa, tot això és, és una visió de la vida bastant semblant.
5: La cultura catalana és una cultura amb grans figures, Gaudí, Pau Casals, potser Pompeu Fabra no tan conegut a l'estranger, però això es nota a Roma?
2: Molt, sí, són molt conegudes, últimament sobretot, però sempre hi ha hagut una proximitat entre la cultura catalana i la italiana, ja des de l'època de Josep Pla, que era un enamorat d'Itàlia, i realment són molt coneixedors de totes les nostres figures, sobretot en les arts plàstiques, però també la literatura. Has de pensar que l'italià és la primera llengua de traducció després del castellà de les obres catalanes a una llengua estrangera, és la primera després del castellà, evidentment. Hi ha molta diferència, però la francesa, l'alemany, tot això va pel darrere. A mi em va sorprendre, però aquesta dada va sortir l'any passat.
5: Amanda, moltes gràcies.
2: De res, a tu.
5: Manel i Marta, sou del casal de Basilea, un casal, tots són peculiars, però aquest encara potser té alguna especificitat, és a dir, que es troba a la cruïlla de tres estats.
8: Sí, és un centre català que és de l'any 1971, si fa 55 anys que estem, i llavors estem entre tres països, que és Suïssa, Alemanya i França, i Basilea està ben bé al mig d'aquestes tres fronteres.
5: Teniu socis dels tres estats?
9: Així és, tenim socis dels tres estats i també hi ha nens i nenes d'aquests tres estats, doncs, que venen a aprendre català a Basilea, en el centre català, en el projecte que tenim que s'anomena l'Escoleta.
5: Som fills de catalans?
8: Ja, la majoria sí, som fills de catalans, també o de parelles que són suïssos, català o alemany català o francès català o de català català, o sigui que hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot.
5: Aquest projecte Escoleta com funciona?
9: El projecte Escoleta és un projecte que ja té una llarga trajectòria, va començar l'any 2009. Concretament va començar, doncs, per una necessitat personal. Nosaltres arribàvem a viure en aquesta ciutat i veníem amb dos nens petits. Com a professió jo sóc educadora infantil i em sabia molt de greu de que els meus fills no poguessin viure aquelles mateixes experiències, doncs, que jo havia donat la possibilitat a d'altres nens i nenes. I aleshores, en arribar aquí, se'm va ocórrer la idea, doncs, d'unificar potser gent amb les mateixes circumstàncies que nosaltres, que els hi pogués interessar aquest projecte. Així es va iniciar amb set nens. D'aquests set, dos eren els meus fills. I el projecte ha anat fent una trajectòria llarga i s'ha consolidat, i a l'actualitat són uns 40 nens, evidentment dividits en grups d'edats, doncs, que tenen un aprenentatge del català en diferents vessants, des de la perspectiva, doncs, de la tradició i cultura, però també des de la vessant, doncs, ja més de lectoescriptura, i conèixer una mica, doncs, les principals peculiaritats del nostre país.
5: Aquests nens que... alguns d'ells no han viscut mai a Catalunya, com veuen aquest país on no han viscut, però que és venut per als pares?
8: No, el que passa que avui en dia sí que, bueno, jo penso que sí que hi ha molta relació, perquè van molt quan tenen les festes escolars, doncs van a Catalunya, i jo crec que coneixen bastant, la majoria coneixen la terra, o sigui que crec que aquesta és la realitat.
9: Però és important que aquelles coses que per les famílies són realment importants, com és que coneixin la llengua i també les tradicions, no sigui una cosa que es quedi únicament en l'àmbit familiar, sinó que es pugui transmetre també des d'una vessant, doncs, social, de nens i nenes de la seva edat. Fa que les vivències siguin més interessants, que siguin més riques.
5: Com a molts llocs, la marca és el Barça també?
8: Sí, bueno, som bastant del Barça, però també deu haver-hi algú d'altres equips, però la majoria som del Barça, i fem també bastant sovint quan juga el Barça també fem, ens trobem i llavors amb els catalans i celebrem.
9: Els de Girona i els pericos també són benvinguts, eh? El casal català és obert a tothom.
5: Marta i Manel, moltes gràcies.
9: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres i molt bona feina.
10: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
11: Radio Arrels.
12: Radio Arrels.
11: Cada dia i cada hora en català.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps.
2: Avui som el dimarts 13 d'octubre. Ràdio Arrels, bon dia. Unes temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, 5 graus per sobre avui i 6 graus demà. De moment, aquesta tarda, les màximes fins a 26 graus al Vallespí i al Rosselló, 24 al Conflent, 18 graus de màxima al Cerdanya i 16 al Capcí. Demà dimecres de matinada ens aixecarem amb unes temperatures mínimes de 8 al Capcí fins a 19 graus vora mar i a la tarda de nou doncs el termòmetre s'enfilarà molt per un 14 d'octubre amb màximes de 26 graus a la plana del Rosselló, al Vallespí i fins i tot al Baix Conflent i encara amb 20 graus del banc de Cerdanya. Tot això amb sol. Aquest sol, on si fa o no fa, ens acompanyarà al llarg de la setmana fins a dissabte i diumenge, on tindrem un temps més variable amb algunes precipitacions, però malauradament encara febles.
3: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.
0: A la Fenolleda, escolteu Ràdio Arrels
1: al 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.
4: La previsió del temps.
5: Avui som el dimarts 13 d'octubre. A Ràdio Arrels, bon dia. Unes temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, 5 graus per sobre avui i 6 graus demà. De moment, aquesta tarda, les màximes fins a 26 graus al Vallespín i al Rosselló, 24 al Conflent, 18 graus de màxima al Cerdanya i 16 al Capcir. Demà dimecres de matinada ens aixecarem amb unes temperatures mínimes de 8 al Capcir fins a 19 graus vora mar i a la tarda de nou, doncs, el termòmetre s'enfilarà molt per un 14 d'octubre amb màximes de 26 graus a la plana del Rosselló, al Vallespí i fins i tot al Baix Conflent i encara amb 20 graus del banc de Cerdanya. Tot això amb sol. Aquest sol, on si fa o no fa, ens acompanyarà al llarg de la setmana fins a dissabte i diumenge, on tindrem un temps més variable amb algunes precipitacions, però malauradament encara febles.
6: L'hora 100% en català.
4: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, 100% en català.
1: El carter jove és mort, sols tenia 17 anys.

i la veig quan em giro. Va vestida de dol i no sap que la miro. Porto ulleres de sol. No sé per què sospira quan seu al meu costat. No sé pas per què mirar

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dimarts 13 d'octubre. Ràdio Arrels, bon dia. Unes temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, 5 graus per sobre avui i 6 graus demà. De moment, aquesta tarda, les màximes fins a 26 graus al Vallespí i al Rosselló, 24 al Conflent, 18 graus de màxima al Cerdanya i 16 al Capcir. Demà dimecres de matinada ens aixecarem amb unes temperatures mínimes de 8 al Capcir fins a 19 graus vora mar i a la tarda de nou doncs, el termòmetre s'enfilarà molt per un 14 d'octubre amb màximes de 26 graus a la plana del Rosselló, al Vallespí i fins i tot al Baix Conflent i encara amb 20 graus del banc de Cerdanya. Tot això amb sol. Aquest sol, on si fa o no fa, ens acompanyarà al llarg de la setmana fins a dissabte i diumenge, on tindrem un temps més variable amb algunes precipitacions, però malauradament encara febles.
5: Ràdio Arrels, a Codelet, 95.5.
6: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
7: Bon dia. Avui parlarem de mètode i d'una obra teatral que va tenir molt d'èxit tant al teatre com al cinema o a la televisió. El mètode Grönholm de Jordi Galceran. Mètode prové del llatí mètodus i aquest del grec mètodos. Odos és el camí i met significa entre o al bellmig. És una paraula relacionada des del començament amb la medicina i la via per curar malalties físiques o psicològiques. I clar, quan parlem de mètode, pensem en el Descartes del discurs del mètode i en el seu cogito ergo sum, penso, aleshores existeixo. Però, si la relacionem amb el teatre, com en l'obra de Galceran, la relacionarem amb un altre mot que designava l'objectiu de la significació, segons Aristòtil, catarsis, o purificació de l'ànima de les passions. La peça d'en Galceran vol denunciar en una reunió a porta tancada en un espai ofegant la perversió del sistema capitalista o neoliberal en què ens movem. L'obra, d'una sola escena, passa un matí en els pisos superiors d'un edifici d'un barri de negocis barceloní, podem pensar en la Diagonal. Una empresa sueca de gran prestigi, d'Ikea, no penseu en Ikea, tot i que aquesta empresa d'Ikea, doncs, es proposa contractar un alt executiu que cobrarà un sou més alt del comú. A poc arriben 4 candidats, 3 homes i una dona, per participar en una selecció conjunta o almenys ho creuen ells al començament. Passen minuts, quarts i hores fins que s'adonen que estan tancats sense possibilitat de sortir-ne. A més, els hi diuen, per veu sintètica, que entre ells hi ha un talp, un infiltrat. Creixen les tensions, sorgeixen conflictes, odi, misèries petites i grans, mitjançant unes proves cada vegada més dures inhumanes o despersonalitzant. Al final, l'espectador surt esgustat d'aquest teatre a porta tancada que apunta als perills del neoliberalisme. La peça, com podeu suposar, va tenir un èxit fenomenal. Es va representar en 65 països i se'n va fer una pel·lícula i un telefilm a TV3 que podreu descarregar. Diuen que es projecta als estudiants començant la carrera a ESADE, l'Escola de Direcció d'Empresa de Barcelona, com un mètode de què seguir, suposo, amb sorda. Concluiré parafrasejant en Sartre a Viclo, que escrivia «L'enfer, c'est les autres», dient «L'enfer, c'est les nôtres», «L'infern són els nostres». Que tingueu un bon dia.
6: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer-Guastaví.

0: je t'ai même pas dit.
1: Radio Arrels.
2: Arrels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mené.
4: Cada dimarts parlem amb en Joel Mené, que doncs, ens parla de les actualitats de la seva comarca, el Conflent. Bon dia.
5: Bon dia, i és veritat que se'm passen de coses aquí en Conflent. Quasi tant que l'estiu, el mes d'octubre és molt carregat, és per això que no podem parlar de tot.
4: I doncs, el primer subjecte que vols tractar és que el Consell Municipal de Joves de Prades ja ha estat elegit.
5: N'havíem parlat aquí mateix a Ràdio Arrels d'aquest projecte de fer un Consell Municipal de joves i ara segur són elegits 28 joves de Prada, elegits, doncs són alumnes que són de l'escola primària fins al liceu, doncs hi ha de joves de més gran i doncs van participar i participaran a les decisions del Consell Municipal de Joves per la ciutat, l'Ajuntament de Prada.
4: I ara pugem cap a la muntanya, al Priorat de Marçabol, on hi ha una exposició.
5: L'exposició primera que hi ha dalt és la vista que tenen amb el Canigó aquí davant, però també hi ha una exposició fins al 31 d'octubre, és per això que és molt interessant, ens queda un mes per anar a veure-la, i és una exposició de pintura, l'univers d'Isabel Ebrard.
4: I ara anem cap a Oleta, on tu, Joel Mené, volies provar que es poden fer coses a la campanya, com diem, doncs a Oleta es fan teatre.
5: Sobretot que hi ha molta gent que quan es pensen que els agradaria anar a veure el teatre, s'imaginen que s'han d'anar a Montpellier, una gran ciutat, o a Perpinyà, però també aquí a les zones rurals a vegades hi ha pobles amb les sales de festes que tenim que organitzen associacions, animacions, i en aquest cas hi tenim teatre aquest dissabte 17 d'octubre a les 4 de la tarda a la casa ben coneguda que hi ha a Oleta, que es diu la Casa dels Joves.
4: I també a Oleta volies felicitar el Parc Natural.
5: Tota l'equip del Parc Natural, quina bogeria, cada any obren les portes del Parc Natural, que és a la Bastida d'Oleta, una mica abans d'arribar a Oleta, un lloc emblemàtic que es veu de la carretera nacional, i cada any fan la festa anual com un aniversari del Parc Natural. Aquesta vegada hi ha hagut 900 visitors, és una bogeria, i els felicitem per aquesta organització.
4: I ara, el 18 d'octubre, a Joc es farà un concert a l'església.
5: I que bonic aquest poble de Joc, i l'església també és boniqueta, i la sort també que sigui oberta per aquest cas una mica especial, que és un concert amb l'entrada gratuïta, l'entrada lliure, i doncs aquest diumenge 18 d'octubre a les 3 de la tarda hi haurà doncs una coral que ve de Baú, que vindrà a cantar doncs dins l'església boniqueta de Joc.
4: També tenies doncs un mot per als que van cap a la muntanya.
5: Els excursionistes molt sovint ho saben, però aprofitem de les informacions que donem aquí a Ràdio Arrels pel Conflent per aquesta informació que és important, com cada any a la tardor i per tot l'hivern s'ha tancat el refugi de la Carança.
4: Volies també festejar 2 aniversaris.
5: Ah, 40 anys, és important, 40 anys a la vida d'una associació, d'una empresa o d'un home. 40 anys, doncs, bon aniversari ja primer per la Reserva Natural de Jujol. I també l'animació d'aquest aniversari és que la gent que volen pujar cap allà dalt a Jujol veuran pels carrers una exposició boniqueta i interessant de fotos d'animals i de tota la Reserva Natural doncs, de Jujol. I l'altre aniversari és un aniversari que em fa plaer també perquè és molt important per l'enllaç social i l'ajuda que porta aquesta empresa. És el Val de Sornià, que fa 40 anys també, 40 anys que aquest taller fa i dona treball, feina a gent que són deficients, invalids i que fan un bon vi i unes bones confitures.
4: I volies parlar també de 2 tones i mig de salt que aquest estiu varen ser donades a les vaques.
5: Parlem sempre aquí a Radio Arrels i sobretot per la vida del conflent de les bèsties que tenim, els animals, que siguin de pagès o de salvatges. Aquesta vegada són dos cavalls i un macho que van fer una feina aquest estiu. Van portar 2,5 tones de sal per tot arreu a les muntanyes on hi havia les vaques que eren en pasturatge d'estiu, podríem dir.
4: Acabem parlant de la Manon, que amb el seu equip ha guanyat doncs, el campionat de trek de cavall.
5: Ja n'havíem parlat i la Manon Planas tothom coneix aquí des de Fullà, al costat de Vilafranca, i tothom sap l'afició que té pels cavalls i doncs, la seva especialitat és el trek de cavall. Hi ha hagut un campionat mundial doncs, que hi va participar i va acabar amb la seva equip en primera posició, és a dir, que van guanyar en equipa, el campionat mundial de trek de cavall. És impressionant, la felicitem.
4: Moltes gràcies, Joel Mené. Ens trobem la setmana que ve.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dimarts 13 d'octubre. Ràdio Arrels, bon dia. Unes temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, 5 graus per sobre avui i 6 graus demà. De moment, aquesta tarda, les màximes fins a 26 graus al Vallespí i al Rosselló, 24 al Conflent, 18 graus de màxima al Cerdanya i 16 al Capcí. Demà dimecres de matinada ens aixecarem amb unes temperatures mínimes de 8 al Capcí fins a 19 graus vora mar i a la tarda de nou doncs, el termòmetre s'enfilarà molt per un 14 d'octubre amb màximes de 26 graus a la plana del Rosselló, al Vallespí i fins i tot al Baix Conflent i encara amb 20 graus del banc de Cerdanya. Tot això amb sol. Aquest sol, on si fa o no fa, ens acompanyarà al llarg de la setmana fins a dissabte i diumenge, on tindrem un temps més variable amb algunes precipitacions, però malauradament encara febles.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
6: Com cada setmana, saludem a aquesta hora al professor Joan Becat. Bon dia.
7: Bon dia.
6: I avui ens vols parlar de Carles Puigdemont i els exiliats catalans que poden tornar a Catalunya.
7: Aviat, suposem. La decisió del Tribunal Constitucional espanyol imposa a la justícia de l'Estat d'aplicar la llei d'amnistia a tots els membres del govern català del 2017 que encara eren sota condemna per malversació, doncs no es podien presentar, malversació de diners públics, o perseguits perquè eren a l'exili. La sentència se va fer pública exactament com previst dimarts passat, 6 d'octubre. Notem que, sense que el Tribunal Constitucional hi faci referència explícita, és aquesta data dins els límits de temps que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea havia donat a Espanya per aplicar la llei d'amnistia en una sentència de l'inici del juliol. Calia resoldre la qüestió, deia aquest Tribunal Europeu, en 2 mesos. S'ha considerat agost com mes de vacances, doncs portava a l'inici d'octubre. Si no s'hagués fet, l'Estat espanyol s'exposava a mesures contra ells per part de la Unió Europea, exactament com Víctor Orbán n'havia tingut a Hongria per no complir les normes europees, també per la no conformitat de la seva justícia, com Espanya. La sentència del Tribunal Constitucional, votada per 7 magistrats sobre 12, els 5 oposants són del Partit Popular, és una sentència clara i sense ambigüitats, i, sobretot, condemna la posició manipuladora del Tribunal Suprem presidit pel jutge Marchena, aquest que va fer condemnar els presos polítics, que s'han d'amnistiar, i la posició del jutge Llarena, que perseguia els exiliats des de fa 9 anys, i especialment Carles Puigdemont. Diu textualment la sentència que la interpretació que van fer aquests jutges per no aplicar-la és, traducció, manifestament contrària a l'esperit i a la finalitat de la llei que s'interpreta, doncs no l'ha respectada. A més de condemnar així clarament les manipulacions del dret pel Tribunal Suprem, la sentència del Constitucional li recorda al Suprem el caràcter urgent que és inscrit dins la llei. Com se fa que el Tribunal Constitucional s'hagi fet ara el guardià del dret i de la llei, després que durant 9 anys hagi estat còmplice del Tribunal Suprem i dels altres jutges que portaven la repressió política de l'independentisme català. En efecte, el Constitucional ha repetidament recolzat aquests jutges que no respectaven ni els drets dels acusats ni les pròpies lleis espanyoles, rebutjant tots els recursos presentats pels acusats. Veieu, la vaga de fam que van fer els presos polítics catalans a la presó per obtenir que aquest Tribunal Constitucional, al cap de 2 anys de bloqueig, decideixi i que se pugui dirigir aquests encarcerats als tribunals europeus, que finalment els hi han donat la raó. 2 elements expliquen aquest canvi. D'una banda, com hem dit, la sentència del juliol del Tribunal Europeu, que exigeix l'aplicació de la llei d'amnistia per la justícia espanyola, doncs, en cascada, pel Tribunal Constitucional, pel Tribunal Suprem i pels altres tribunals espanyols. I d'altra banda, aquest canvi resulta del canvi mateix dins la composició del tribunal, abans dominat per jutges designats pel Partit Popular o que eren d'afinitats amb la dreta més dura o fins i tot l'extrema dreta, amb l'entrada l'any 2023 de 4 nous magistrats de tendència progressiva.
6: En aquest sentit, el jutge Llarena podríem dir que ha fet un capgirament de plantejament, no?
7: Total, immediat, un capgirament complet, sense esperar el posicionament del Tribunal Suprem, que tindrà l'última paraula. Dimarts mateix, unes hores, tan bon punt s'ha fet pública la sentència, el jutge Llarena ha pres la decisió d'aixecar les ordres de detenció als 3 exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Per tant, ell s'ha anticipat a la decisió del Tribunal Suprem, del qual és un fiscal, del qual n'és membre, és jutge d'instrucció. Doncs, les 4 pàgines que ha publicat les havia redactat per anticipació. El seu argument és que, mireu el bon senyor, després de la sentència del Tribunal Constitucional, privar-los de llibertat els hi podia causar un prejudici injustificat i perseguir-los durant 9 anys, no? En realitat, després de ser l'implacable perseguidor dels exiliats, s'està protegint. Ho fa per evitar de ser ell mateix perseguit per rebel·lió contra una sentència judicial superior si no aplicava l'amnistia. Els exiliats li podrien fer. Per tant, tant Jordi Turull, Oriol Junqueras, Dolors Bassas i Raül Romeva no seran més sota condemna per prevaricació i el president Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín podran tornar a Catalunya. Quan? Bé, això prendrà encara unes setmanes o un parell de mesos, segons que el Tribunal Suprem i el jutge Marchena esperin el màxim possible o bé tinguin la reactivitat del jutge Llarena, ja veurem. De totes maneres, hauran d'acatar i d'acceptar llur derrota. El Tribunal Constitucional publicarà la seva sentència completa i argumentada aquesta setmana. El que ha fet l'altre dia és llegir només el veredicte i després el Tribunal Suprem haurà d'aplicar l'amnistia. Això porta al màxim a finals de novembre. Doncs, tots a Nadal a casa.
6: Quines han estat les reaccions a Catalunya a aquesta tornada?
7: Bé, a Catalunya, a Madrid, deixarem de banda, perquè seria massa llarg, les reaccions a Madrid, on s'accepta la sentència si són del cantó del PSOE, amb cara amarga, i se critica la sentència dins la premsa de dretes o les televisions. és una paradoxa, perquè aquests de dreta retreuen al Tribunal Constitucional de fer política, com si aquest tribunal no n'havia fet durant 9 anys, quan era un dels instruments de la repressió política de dretes contra i extrema dreta contra l'independentisme català. A Catalunya, el president Salvador Illa, a través de la portaveu del govern, diu que l'amnistia s'havia de fer, però se refusa a parlar d'exili i d'exiliats. Per ells, no eren exiliats polítics, sinó que eren, citació, persones fora de Catalunya. Clar, no es pot fer un exili a l'interior. Subtilesa de vocabulari, perquè recordi que fa 2 anys Illa, amb el Partit Popular i el PSOE, considerable Puigdemont i els altres com a fugitius de la justícia espanyola. Després del referèndum, també, Illa desfilava a Barcelona amb l'extrema dreta, mà dins la mà, darrere la mateixa bandera, contra els independentistes. Doncs ha tingut Illa una evolució, però es veu que no li cal demanar massa. Oriol Junqueras diu que permetrà això de tancar la repressió, però que queda sempre el problema polític. És evidència, és una evidència, és una lapalissada, diuen a França. La qüestió és, què farà Carles Puigdemont? Jordi Turull havia revelat fa uns dies que no pensava entrar directament en política, sinó que primer volia reprendre el contacte amb el país, ja que en 9 anys les coses i la gent havien canviat. Evidentment, vol anar arreu pels pobles i les ciutats per conèixer directament la situació i les opinions de la gent. En una intervenció filmada a Waterloo, Carles Puigdemont ha subratllat que eren resultats polítics de l'exili, que ha guanyat contra l'estat espanyol a Europa. És veritat. El seu retorn serà com a president de Catalunya i diu: no tornarem al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país. Excel·lent, que ho faci.
6: Precisament aquest retorn i aquesta frase van molt lligats amb aquestes eleccions espanyoles que s'han convocat anticipadament per d'aquí poc més d'un mes.
7: Efectivament. Pedro Sánchez ha dissolt el Parlament i convocat eleccions generals anticipades pel 29 de novembre. Fa exactament un any que el seu govern és moribund, des del moment on, com deies, davant de l'incompliment dels acords pactats, Junts va passar a l'oposició, doncs no tenia més majoria. Més, s'afegeixen els escàndols financers dins el PSOE i dins la pròpia família de Pedro Sánchez. Un germà condemnat al juliol per prevaricació administrativa i la seva dona citada davant d'un tribunal per tràfic d'influències i malversacions. El que acaba de posar-lo contra la paret és el vot del Parlament contra els seus 2 decrets dits decrets Mari Carmen. És la conseqüència, són la conseqüència, de l'expulsió del seu pis a Madrid de Mari Carmen Abascal, una senyora gran de 87 anys, que no podia pagar un lloguer que li havien pujat recentment. A Espanya cal saber que el mercat immobiliari és lliure i hi ha empreses especulatives de l'estil Airbnb que recuperen pisos foragitant la gent per llogar a turistes. L'expulsió s'ha vist a totes les televisions. S'ha vist una senyora gran que no podia caminar seguint de casa seva, portada sobre una civera per anar no se sap on. Va provocar manifestacions enormes a Madrid, a Barcelona, arreu, acampades a les places, etc. En efecte, hi ha a Espanya, com en gran part a França, falta de pisos de lloguer, una turistificació a mort i preus sempre més alts, que toquen molta gent i els joves que no es poden allotjar. Criticat per l'absència de regulació del mercat immobiliari va tenir 7 anys per fer-ho, Pedro Sánchez, va imaginar ell dos decrets. Ràpid, un de suspensió de l'expulsió de persones vulnerables, no de les altres, un altre sobre la pròrroga de lloguers en certs casos. Aquests decrets batejats decrets Mari Carmen. Evidentment, cap dels dos prenia de front el problema de l'habitatge i dels lloguers. Els diputats el van refusar i, acorralat, Pedro Sánchez convoca el que en diuen a Espanya les eleccions Mari Carmen. La cosa més trista, és que dijous passat la senyora Mari Carmen Abascal va morir dins un hospital on l'havien engressada, 15 dies exactament després d'expulsar-la al seu pis. Hi ha una relació de causa a efecte? Jo penso que sí.
6: I per acabar aquesta crònica, ens vols parlar una setmana més de Donald Trump i les seves estraganades?
7: Si no era trist, seria l'acudit de la setmana. Donald Trump és en campanya per les eleccions a mig mandat, on té dolentes perspectives. Tots els sondeigs diuen que perdrà la majoria a les cambres. Per tant, s'ha posat a fons dins la campanya, multiplicant els mítings, on promet diners a electors, als electors, $5,000 a cadascú, insulta i amenaça els demòcrates. Per ell, la bèstia negra és Califòrnia, que és el principal bastió demòcrata, on el governador Gavin Newsom li ha plantat cara des de l'inici del seu mandat. A un míting a Nebraska, reprenent un informe del FBI que alerta de la intenció de l'Iran de tirar drons sobre la costa oest, és possible des de qualsevol vaixell, doncs a Califòrnia, Trump diu que això no el molestaria. Tradueixi. Deixeu que els iranians destrueixin una ciutat. Deixeu-los destruir Los Angeles. Deixeu-los destruir San Diego. Per ell, era una broma pels seus seguidors, però no ha estat apreciada i s'entén pel governador de Califòrnia, Gavin Newsom, que ha tractat Donald Trump de boig i de perillós. Dues coses que molta gent pensa als Estats Units i encara més a tot el món.
6: Doncs, Joan Becat, moltes gràcies, com cada setmana, per portar-nos la crònica d'opinió. Moltes gràcies.
7: Bon dia a tothom.
5: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat, idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Emma de Barcelona, l'abadesa repobladora. Va néixer el 880 a Sant Joan de les Abadeses i va morir el 942. Era abadesa. Tercera filla de Guinadilda i Guifré, tot i no triar el seu futur religiós, s'hi va adaptar a la perfecció, amb una personalitat carismàtica i amb grans dots de gestió, va fundar la primera comunitat de monges de Catalunya. En Mona era petita, però els seus pares tenien grans plans per ella. És clar que al principi Emma no es devia fer càrrec del que significava ser la tercera filla del comte Guifré el Pilós i de Guinadilda. Els germans grans els tocaria repartir-se els comtats de Barcelona, Girona, Osona i la Cerdanya i Besalú. I a ella els pares li havien assignat el monestir de Sant Joan, el Ripollès, que acabaven de crear per impulsar i controlar el repoblament de la zona. I la feina havia de començar de seguida. Per això, el 885, quan ella només tenia 5 anys, la varen lliurar com a oblata. Així es va esdevenir abadesa als 15 anys. I així va créixer Emma, lluny de la seva família, entre les parets fredes i nues d'aquell monestir romànic, esperant el moment en què fos prou gran per agafar-ne les regnes. Mentrestant, era el bisbe Gutmar de Vic i el seu pare qui governaven per tot arreu. El 897, el comte Guifré el Pelós va morir durant una ràtzia islàmica al Solsonès. Havia arribat l'hora que els fills continuessin la feina. Emma, que rodava ja als 15 anys, va esdevenir per fi abadesa i va crear al seu voltant aquesta primera comunitat de monges de Catalunya. Hi havia arribat per força, però a diferència del seu germà Radulf, donat a Ripoll com a oblat, però que en va sortir per casar-se abans de ser nevat, Emma es va dedicar intensament al seu càrrec. Era una dona forta i de personalitat carismàtica, com hem dit, i que feia molt bé la gestió política i econòmica. Durant la seva llarga vida va aconseguir multiplicar considerablement les propietats que tenia el monestir des de la seva fundació. Va crear pobles, esglésies i monestirs, el Ripollès, el Berguedà, el Vallès, i es va haver de defensar de les ànsies depredadores dels seus propis germans. El poder del monestir va ser tota la seva obra. Ho va aconseguir gràcies al privilegi que li havia concedit el rei Franc. El monestir i tota la vall de Sant Joan depenien directament d'ella, sense cap altre lligam. Emma, dins del seu territori, governava igual que els germans, o potser més, ja que fins i tot tenia poder dins de les esglésies. Després de morir, als 62 anys, el poder i l'influència del monestir de Sant Joan de les Abadeses es va mantenir durant un temps. Però la pressió dels comtes veïns no va cessar fins a l'any 1017. Van aconseguir finalment expulsar-ne totes les monges.
0: Dones oblidades de la història. Maite Barcons.

0: un episodi basat en el llibre Dones oblidades de la història d'Agnès Rabat. Idea original de l'Institut Català de la Dona.
1: Radio Arrels, el volum 88.2.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts a

0: És un casal antic, el de Lisboa?
1: En realitat aquest casal es va refundar, s'ha refundat dues vegades, perquè el casal més antic és de 1909 o 18, ara no me'n recordo bé, d'uns empresaris catalans que venien aquells cotxes de la Hispano-Suïssa i tot això. I després això va desaparèixer amb el temps, però ells van fer una feina molt de recerca de contactes amb la qüestió ibèrica, no? L'iberisme. I després el 2012, si no me'n recordo malament, 10 o 12, una colla de traductors catalans i de Mallorca es van constituir com a associació, que l'associació es diu Catalunya Presenta, associació cultural. Ells van estar actius durant 3 o 4 anys i després va quedar això aturat i es va reprendre el 2019, i nosaltres seríem la tercera onada, no?
0: Quines són les activitats?
2: Fem les activitats tradicionals de Catalunya, la calçotada, la castanyada, el Sant Jordi, i llavors fem també el Sant Joan. Després també fem activitats culturals com el Cafè Literari, que és el Club del Llibre, convidem escriptors catalans, i fem activitats culturals relacionades amb la cultura o l'art portuguès, o qualsevol cosa que vingui, que sigui de l'interès del grup, no?
0: Els portuguesos com veuen els catalans generalment?
1: Som desconeguts als extrems, no? Els catalans no coneixem els portuguesos i els portuguesos no ens coneixen a nosaltres, però hem trobat alguns portuguesos que ens coneixen. De fet, hi ha un professor universitari que es diu Neves, de cognom, que adora Catalunya des de fa molts anys, i ell ha fet molta difusió de Catalunya. I després amb el procés, doncs, Catalunya va ressonar més i va haver una mica més de coneixement mutu. Però ara fa 10 anys que no se'n parla gaire de Catalunya, o sigui, poc.
0: Jo, del meu punt de vista, Catalunya és un Portugal que no ha reeixit a ser independent.
2: Sí, penso que sí. La majoria de molts portuguesos desconeixen la nostra història en general, però hi ha alguns que són... tenim bastants persones portugueses que venen a les nostres activitats, que els interessa el Club del Llibre, que els interessa sentir els escriptors catalans que venen, però és veritat, jo penso que tens raó.
0: Hi ha intercomprensió, no?, entre els dos idiomes.
1: Ai, ara m'has fet recordar que hi ha una part dels membres del nostre casal que són descendents d'una onada migratòria i que va haver de persones que es dedicaven al món del suro i es van instal·lar a l'Alentejo, sobretot en un lloc que es diu a Saruja, no? A Saruja era. I aquests descendents, que ja parlem de rebesavis que es van instal·lar a Catalunya, aquests descendents encara tenen aquest interès per conèixer el món català, perquè de fet es va conservar en la llengua i en els costums que tenien a la seva zona coses de Catalunya, com fer la llonganissa, doncs, coses que no t'imagines, menjar bolets i coses així, i també en la llengua que parlaven, i ells doncs senten el català com una cosa familiar. I aquest nucli és important també dins el nostre casal.
2: No, ara volíem... Parlem d'una altra cosa? Bueno, volíem comunicar dues iniciatives que té el Casal Català de Lisboa internacionals. Una és de fer un club literari internacional per catalans de tot arreu del món que no tenen connexió amb casals, que estan visquent en llocs més remots, i fer un club literari virtual que tothom llegeix.

0: Tenim el mateix llibre i que comentem i que convidem un escriptor, que la gent es pot posar en contacte amb nosaltres a través del mail del casal, que és casalcatalàdelisboa@gmail.com, i l'altra iniciativa és de cara a l'any que ve, que l'explicarà la Patrícia.
1: Bé, com han passat ja 10 anys del referèndum d'autodeterminació, ens agradaria promoure una iniciativa entre els casals i altres entitats catalanes que hi hagi pel món per llegir un manifest conjunt sobre la importància de la nació catalana, del reconeixement que vam tenir nosaltres amb nosaltres mateixos com a poble i com a nació. I aquesta iniciativa és una cosa que volem proposar ara a les trobades i us farem arribar el manifest.
2: Doncs moltes gràcies i fins aviat, potser un dia a Lisboa, no?
0: Esperem que sí, moltes gràcies.
2: Montse, el Casal Català de París és un casal molt antic, ja, no?
3: 1947 va ser la fundació oficial, però ja existia d'abans. Va ser el casal que va ajudar a acollir els catalans republicans.
2: Qui són la gent que participen al Casal de París? D'on venen globalment?
3: Avui en dia, bàsicament, són catalans que venen de Catalunya, gent jove que ha vingut aquí per una temporada i s'ha quedat, o gent ja que porta uns quants anys.
2: Quines activitats teniu?
3: Les tradicionals, la calçotada, els panellets, tenim una trobada d'un club de lectura, de tant en tant fem la cargolada amb els de la Catalunya Nord, hem fet durant molts anys el dinar de Nadal amb el Cagatió, aquest tipus d'activitats, Sant Joan, i tenim els castellers, evidentment, que ens porten moltes activitats, moltes sortides.
2: París és una gran ciutat, una gran capital del món, s'entén que són els catalans?
3: Sí, París avui en dia sap qui som els catalans, sí.
2: Això ha degut potser a la política, al procés, o més abans?
3: No, de molt abans. Va ser als Jocs Olímpics el 1992 que va haver-hi un canvi brutal. Abans érem a Àfrica i a partir dels Jocs Olímpics vam notar un canvi.
2: També, com alguns casals, hi ha un problema generacional de canvi al casal de París?
3: Sí, efectivament. El que passa és que ja tenim el relleu. Ja tenim relleu que ens ve gràcies als castellers i que entraran molt ràpidament a la Junta.
2: Moltes gràcies.
3: A tu.
2: I de París passem a Roma, directament. A Roma com ho teniu, aquest casal?
4: És un casal bastant antic, de finals dels anys 80, i el que passa és que feia coses completament diferents, més culturals, més professors d'universitat, molt lligat també amb el Vaticà, la religió. Ara no, ara tenim un perfil de pares joves que són parelles mixtes i que tenen nens petits. Aquest és el perfil majoritari en aquests moments, per tant les activitats han canviat i sí, continuem amb la part de projecció de la cultura de tant en tant, fem conferències, algunes conferències i presentacions de llibres, però sobretot el que tenim al calendari molt ben marcat són les festes tradicionals. Ara ve Nadal, doncs tindrem, bueno, ara la castanyada primer, després el cagatió, el sopar de Nadal, la calçotada quan ve la primavera, Sant Joan, el dia del Sant Jordi, tot això. Intentem que siguin el màxim inclusives possibles, que puguem comptar amb els més joves i amb els més grans, i aquí és una mica de vegades complicat perquè, clar, no volen les mateixes coses.
2: És un casal del sud d'Europa, la cultura catalana com la cultura italiana són bastant properes. Això ajuda?
4: Molt, sí. Encara que bé amb l'idioma tenim traductor, quan fem alguna presentació en català hi ha una traductora, els curts fem també un festival de curtmetratges, estan subtitulats en italià, els curts, i bé, sí, ajuda molt perquè ens trobem molts punts en comú, per exemple el menjar, tot això, i les ganes de fer festa, tot això és una visió de la vida bastant semblant.
2: La cultura catalana és una cultura amb grans figures. Gaudí, Pau Casals, potser Pompeu Fabra no tan conegut a l'estranger, però això es nota a Roma?
4: Molt, sí, són molt conegudes últimament sobretot, però sempre hi ha hagut una proximitat entre la cultura catalana i la italiana, ja des de l'època de Josep Pla, que era un enamorat d'Itàlia, i realment són molt coneixedors de totes les nostres figures, sobretot en les arts plàstiques, però també la literatura. Has de pensar que l'italià és la primera llengua de traducció després del castellà de les obres catalanes a una llengua estrangera, és la primera després del castellà, evidentment. Hi ha molta diferència, però la francesa, l'alemany, tot això va pel darrere. A mi em va sorprendre, però aquesta dada va sortir l'any passat.
2: Amanda, moltes gràcies.
4: De res, a tu.
2: Manel i Marta, sou del casal de Basilea, un casal, tots són peculiars, però aquest encara pot ser, té alguna especificitat, és a dir, que es troba a la cruïlla de tres estats.
5: Sí, és un centre català que és de l'any 1971, si fa 55 anys que estem, i llavors estem entre tres països, que és Suïssa, Alemanya i França, i Basilea està ben bé al mig d'aquestes tres fronteres.
2: Teniu socis dels tres estats?
6: Així és, tenim socis dels tres estats i també hi ha nens i nenes d'aquests tres estats, doncs, que venen a aprendre català a Basilea, en el centre català, en el projecte que tenim que s'anomena l'Escoleta.
2: Som fills de catalans?
5: Ja, la majoria sí, som fills de catalans, també o de parelles que són suïssos, catalan o alemany catalan o francès català o de català català, o sigui que hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot.
2: Aquest projecte Escoleta com funciona?
6: El projecte Escoleta és un projecte que ja té una llarga trajectòria, va començar l'any 2009. Concretament va començar, doncs, per una necessitat personal. Nosaltres arribàvem a viure en aquesta ciutat i veníem amb dos nens petits. Com a professió jo sóc educadora infantil i em sabia molt de greu de que els meus fills no poguessin viure aquelles mateixes experiències, doncs, que jo havia donat la possibilitat a d'altres nens i nenes. I aleshores, en arribar aquí, se'm va ocórrer la idea, doncs, d'unificar potser gent amb les mateixes circumstàncies que nosaltres, que els hi pogués interessar aquest projecte. Així es va iniciar amb set nens. D'aquests set, dos eren els meus fills, i el projecte ha anat fent una trajectòria llarga i s'ha consolidat, i a l'actualitat són uns 40 nens, evidentment dividits en grups d'edats, doncs, que tenen un aprenentatge del català en diferents vessants, des de la perspectiva, doncs, de la tradició i cultura, però també des de la vessant, doncs, ja més de lectoescriptura, i conèixer una mica, doncs, les principals peculiaritats del nostre país.
2: Aquests nens que... alguns d'ells no han viscut mai a Catalunya, com veuen aquest país on no han viscut, però doncs, que és venut per als pares?
5: No, el que passa que avui en dia sí que, bueno, jo penso que sí que hi ha molta relació, perquè van molt, quan tenen les festes escolars, doncs van a Catalunya, i jo crec que coneixen bastant, la majoria coneixen la terra, o sigui que crec que aquesta és la realitat.
6: Però és important que aquelles coses que per les famílies són realment importants, com és que coneixin la llengua i també les tradicions, no sigui una cosa que es quedi únicament en l'àmbit familiar, sinó que es pugui transmetre també des d'una vessant, doncs, social, de nens i nenes de la seva edat. Fa que les vivències siguin més interessants, que siguin més riques.
2: Com a molts llocs, la marca és el Barça també?
5: Sí, bueno, som bastant del Barça, però també deu haver-hi algú d'altres equips, però la majoria som del Barça, i fem també bastant sovint, quan juga el Barça, també ens trobem, i llavors amb els catalans i celebrem.
6: Els de Girona i els pericos també són benvinguts, eh? El casal català és obert a tothom.
2: Marta i Manel, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies a vosaltres. I molt bona feina.
7: 18a trobada de casals catalans d'Europa.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps.
4: Avui som el dimarts 13 d'octubre. Ràdio Arrels, bon dia. Unes temperatures màximes encara molt per sobre de les normals, 5 graus per sobre avui i 6 graus demà. De moment, aquesta tarda, les màximes fins a 26 graus al Vallespí i al Rosselló, 24 al Conflent, 18 graus de màxima al Cerdanya i 16 al Capcí. Demà dimecres de matinada ens aixecarem amb unes temperatures mínimes de 8 al Capcí fins a 19 graus vora mar i a la tarda de nou, doncs, el termòmetre s'enfilarà molt per un 14 d'octubre amb màximes de 26 graus a la plana del Rosselló, al Vallespí i fins i tot al Baix Conflent i encara amb 20 graus del banc de Cerdanya. Tot això amb sol. Aquest sol, on si fa o no fa, ens acompanyarà al llarg de la setmana fins a dissabte i diumenge, on tindrem un temps més variable amb algunes precipitacions, però malauradament encara febles.
5: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Una hora 100% en català.
8: T'has colat a una festa on no t'han convidat. Després d'uns quants mesos avui no em fiava i mos hem retrobat. M'has remuntat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
2: A aquesta hora a Ràdio Arrels podem saludar el Joan Daniel Besonov. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I t'hem demanat qui hauria de tenir dedicat un nom de carrer a Catalunya Nord. Quins has triat?
3: Bé, jo he triat el meu amic Renat Botet. Crec que molta gent el coneixia. Renat Botet va escriure un diccionari del català d'aquí, del rossionès, que va ser molta feina, molts anys de feina, de lectures, de converses amb la gent. I sobretot és l'autor dels millors diccionaris bilingües que tenim, francès-català, català-francès. Perquè hi havia hagut al començament en Lluís Creixell, que té el seu carrer, ja a Sant Cebrià, que se'l mereix, però havia fet un diccionari bàsic del català, molt ben fet, però no hi havia tota la llengua, que hi havia 10.000 mots en lloc de... El Petit Larousse, hi ha 40.000 mots, 50.000 mots ara, doncs era un diccionari, un començament de diccionari. I doncs existia a la col·lecció Enciclopèdia Catalana, un diccionari que tothom ha tingut entre les mans, català, francès, francès, català, dels germans castellanos, que era un desastre, ple de nyaps, de faltes a cada article. Doncs gràcies a en Botet tenim un diccionari català-francès i un altre francès-català molt bo. Són aquests que fem servir de l'editorial Trabucaire i de l'Enciclopèdia Catalana. Bé, els teniu a la ràdio, segurament. I després aquest senyor va fer també un recull dels proverbis amb l'equivalent en francès. És a dir, per cada proverbi català hi havia un equivalent en francès i viceversa. Doncs això és molt pràctic. I de les frases fetes. I si això no fos poc, també se va dedicar al teatre durant molts anys, organitzar les representacions teatrals. Doncs aquest senyor no ha tingut la creu de Sant Jordi, mentre que hi ha gent com la Carmen Chacón, el catalanisme ardent de la qual coneixem, va tenir la creu de Sant Jordi, i en Botet no. Ha pencat 50 anys de la seva vida, com deien aquí, per sous i nubes, per no res. I no hi ha ni un carrer, jo ho trapi francament trist. És això que volia dir.
2: Sí, i realment un carrer, i potser la creu de Sant Jordi, crec que algunes han coincidit a títol pòstum, o sigui que també es podrien moure amb això.
3: Això rai. No, l'única cosa, l'únic reconeixement oficial que va tenir, quan va publicar el seu diccionari, va rebre una carta oficial del president Pujol per agrair-lo, que està bé, però res més.
2: No,
3: i havia escrit... Perdona?
2: Digues.
3: Havia escrit al Valle de Ceret, que és un company meu, en Torrent, que la ciutat, que la vila de Ceret li donés una medalla, i em va dir que no podia perquè... sostenir el candidat de l'oposició se li havia oposat durant les campanyes electorals. Doncs això ho entenc, que li costava homenatjar una persona que se li havia oposat, que això ho entenc. Però no ha tingut la creu de Sant Jordi Arai per un reconeixement que res. Bueno.
2: De fet, ell va morir a Ceret, Renat Botet, però ell era fill del Conflent, no?
3: Sí, era d'ahir de... com se'n diu el seu poble, Orellà. És un justament dels tics del seu diccionari, perquè cada cop cita una paraula i precisa el lloc. I llavors, per exemple, te diu Can Bajú, Orellà, Ca, Orellà, com si no es digués a la resta del país. És un petit retret que faria.
2: Bé, també escombrava cap a casa, no?
3: Un home... Tenia un català excel·lent d'allà de la muntanya. Tinc una anècdota molt divertida sobre el professor Botet. En el moment que presentava el seu diccionari, jo presentava el meu primer llibre, Les Rambles de Saigon, i ell m'havia dit en francès, Saigon Cochon. Bon, això està ben vist. I un moment donat hi havia Jean-Paul Alluy que passava aquí, i li diu, Monsieur le maire, apprenez le catalan. I li diu així, Connaissez-vous le sens de l'expression « toc manettes » Se diu d'un homme politique en campagne électorale que la poignée de main facile. Si haguessis vist la cara de l'Alduy... I li havia demanat, perquè els vells se permeten coses que el jovent no faria, veus? De demanar a un home polític si sap el que vol dir toca manetes, és genial, eh?
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i també
3: i,
2: diu...
3: I també, també era molt bo, i un dia parlàvem de senyores, i me diu, ja veuràs quan tindràs 40 anys, ja hi pensarà pas pus. A 40 anys ja era un vell per ell, no?
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doncs Renard Botet, que a 40 anys era un vell, però va viure fins als 89 anys, no?
3: Sí, i va poder treballar pel país, així.
2: Molt bé, molt bé.
3: Amb un reconeixement totalment mínim, és molt trist, perquè a més era un personatge molt simpàtic i ha treballat molt, molt. I m'explicava anècdotes, per exemple, havia estat l'alumne de Josep Sebastià Pons, i m'havia dit que en Pons li havia comentat, Botet, quan anireu a Barcelona us cal saber una cosa, a Barcelona hi ha només la pela que compta, me sentiu, Botet, la pela, genial, però això ho podes dir a tot arreu, malauradament.
2: Sí, però bé, aquest Renard Botet, que no té cap carrer dedicat a Catalunya Nord i que realment en podria tenir sobretot a Ceret i potser a Prada, però també a Perpinyà, vull dir que
3: una mica... Aquest poble potser n'hi ha un, no he comprovat, potser al seu poble n'hi ha un, però no ho sé, això confessi que no ho he espiat encara.
2: Ho he buscat i sembla que no, però a no ser que a vegades aquestes aplicacions no funcionen...
3: Ho he cercat Renat o René, potser si hagués cercat René, potser que a la versió francesa, René, en lloc de Renat, potser...
2: Ho buscarem.
3: També que hauria de tenir el seu carrer, no fotem.
2: El que passa és que a Orellà potser costa perquè hi ha molt pocs carrers.
3: Exacte, és molt petit el poble i... Això. Bueno, no però sé bé. Si tu no l'has pas conegut, ets massa jove.
2: No, jo no l'he conegut.
3: Però era un personatge, ja ha pencat molt, això és innegable quan has estudiat-la. La seva bibliografia, ho veus, eh?
2: Doncs merescudíssim aquest nom de carrer. Moltes gràcies, Joan Daniel Bazunov, per explicar-nos-ho.
3: Molt bé, fins aviat. Adéu-siau.
1: Odonímia Mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
0: Radio Arrels. A Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
3: Joana Serra, bon dia.
4: Bon dia.
3: Ah, com cada setmana ens recomanes un llibre o un conte, avui vens amb un conte infantil, no?
4: Sí, amb un conte infantil, però que a mi com a adult m'agrada molt, que es diu Endevina Contes, que és un editorial que fa petites delícies, primerament, que es diu Edicions Bellaterra. I Endevina Contes, doncs, és tal qual com ho indica el títol, són poemes que si els llegeixes has d'endevinar de quin conte està parlant. I he trobat que era una manera molt divertida de fer introducció al que és literatura universal infantil, doncs descobrir tot el que són els contes tradicionals, però d'una altra manera, i a la vegada treballar la poesia, l'enginy, el joc de llengua, etc. I es presenta de manera següent. És un llibre format a l'italiana, que se'n diu així, allargat, però agafat amb el llom per dalt, vull dir que la presentació ja és un poc diferent. Clar, si ensenyem l'il·lustració es pot endevinar de seguida, però es tracta de poder-ho treballar, per exemple, a classe sense ensenyar l'imatge, i sempre són, doncs, 5 estrofes on, a mesura que anem avançant, tens més pistes per endevinar quin és el conte. Bueno, us en dono un exemple d'una que és molt senzilleta, i sobretot la primera estrofa ja es pot endevinar si sou una mica eixurits, que diu així: l'àvia avui està peluda, té una fam que és atroç, les orelles punxegudes i una mirada feroç. Veieu un poc la idea del conte, no? Doncs es van desgranant les 5 estrofes, i arran de les 5 estrofes s'ha de poder endevinar que estem parlant, evidentment, de la Caputxeta Vermella.
3: Joana Serra, comentaves que és de les Edicions Bellaterra. Ens presentes qui l'ha escrit, aquest llibre?
4: Edicions Bellaterra, doncs, publicat per la Berta Inés Concha i la Virgínia Donoso, que ha fet els dibuixos, i ells estaven parlant del llibre Endevina Contes.
3: Joana Serra, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Els protagonistes musicals aquesta setmana a Ràdio Arrels són It's Your Enemy. Tenim amb nosaltres a l'Oriol i a l'Edu, cantant i guitarrista del grup. Oriol i Edu, ens podeu parlar individualment del vostre recorregut musical?
3: Sí, mira, començo jo. Jo com molta gent comença fent versions, comença tractant de sentir aquell sentiment que molta gent ha tingut quan ha vist algú tocant la guitarra a dalt d'un escenari. I jo vaig estar molt de temps amb un munt de bandes que no són gens conegudes, però que em va donar un background i un fondo d'armari, una experiència que és molt, molt positiva i que jo recomanaria a tothom, que és formar part d'un grup de música. Cadascú amb els seus coneixements. Va arribar un punt que vaig voler aprofundir en el coneixement de la guitarra, en el coneixement musical, a l'Aula de Música de Barcelona. Vaig formar part durant un temps de Doctor No, que era un grup de Salou de rock sinfònic increïble, increïblement complicat i increïblement bons que eren ells. Durant un temps. La meva fascinació inicial ve de Hendrix, ve de guitarristes com Steve Vai, Led Zeppelin, etc. I últimament una fascinació bastant grossa amb Rage Against the Machine, amb tots els grups, no sé si punk, no sé si hardcore, no sé si hip-hop, sobretot una mescla d'aquests estils. Jo crec que estem molt contents d'aquest últim disc perquè hem aconseguit algo que des de bon inici vam estar parlant, que és el que volíem fer. No, no volem fer el punk tradicional, no volem fer metal tradicional, no volem fer hip-hop pur i dur. Volem fer una barreja que sigui energètica, que transmeti molta energia, que enganxi, que faci saltar la gent. I crec que amb aquest últim disc ho hem aconseguit. I és una part de l'evolució. Nosaltres sempre diem que això ha d'anar evolucionant, ha d'anar progressant, i estem molt contents d'haver creat aquest ambient dins del grup on tothom se sent lliure de col·laborar. No és cap tonteria, tampoc. O sigui, el treball en grup, sigui el que sigui, crec que és una cosa que a poc es va valorant més, però és tot un art i és important que tothom hi posi de la seva part, perquè si no les coses no funcionen. I és molt important el reforç positiu i anar-ho treballant. I així és com arribes, a base de molts assajos i moltes ganes i molt pensar-hi, temes com Desobediència Civil i tots els altres. No?
2: I tu, Edu?
4: I jo, bueno, el meu historial musical té diferents backgrounds. D'un nen petita que comença a fer bateria i la deixa per motius externs, a un nen que ha tingut la sort que els seus pares han tingut molts estils musicals i han sigut sempre molt crítics amb la música i ha escoltat molts tipus de música. I més enllà, actiu amb un col·lectiu i el creador d'un col·lectiu de sound system de reggae, on allà la meva figura es presenta ja com a frontman, com a MC. Que allà és la primera vegada que agafo un micro i que em presento davant d'una gent i faig una selecció de música davant d'una gent. Un col·lectiu que va durar 6 anys i un col·lectiu de sound system de reggae no només vinculat al reggae com a tal, sinó a moviments socials que impactaven a la gent, ja que sí que és veritat que existia a Catalunya i en són sistemes molt potents, però sí que és veritat que potser sense aquest impacte social, sense aquest missatge crític, penso que és tan important. Llavors, durant el Covid, jo tenia que ser el DJ del grup, vam fer un assaig que realment no hauríem d'haver fet perquè estàvem confinats, però bueno, no passa res, a vegades les lleis injustes s'han de saltar. I llavors vam anar a provar. I fent el tonto, doncs, sí que és veritat que havia fet d'MC de frontman, però no hi havia cantat mai. I l'Oriol i el Pere es van tirar un riff, un ritme, i em vaig posar a cantar. I aquí va sorgir la màgia. I poqueta cosa més, al final he escoltat molts tipus de música i es plasma una miqueta amb els dos discos que hem tret a millorar una mica, amb bombes liricals com Desobediència Civil. Sí que és veritat que el hip-hop i el reggae tenen una vessant molt important per mi, però el punk, l'ska,

0: que pot estar inspirat en algun estat que podem tenir propers, però bàsicament és un estat on les coses es decideixen com a radicals talibans. És a dir, hi ha uns bons, hi ha uns dolents, l'habitual discurs feixista, no? Els que parlen una cosa m'ho fan per fotre'm, els altres són bons i diguéssim que hem volgut evidenciar coses que ens són bastant properes, no? I fer una crítica de tot aquest sistema amb un discurs feixista sense que totalment desvergonyit, després de 40 anys de dictadura, torna a sortir el mateix discurs que havien sentit els nostres pares, no?
1: Dins la cançó dieu: l'economia està pensada per aquests xoriços que l'únic que fan és exprimir el treballador i el petit empresari. Aquí parleu una mica potser de les condicions de treball que hi ha a l'estat espanyol. Teniu alguna proposta de millora o com pensaríeu que podríem millorar les condicions de treball a l'estat espanyol?
0: Jo en tindria unes quantes, podríem estar parlant una bona estona aquí. Al final, tot això té la pinta de que el que es vol és promocionar una sèrie de llocs de feina que són precaris, que tenen sous baixos, que no són feines qualificades, i sobretot que van totalment envoltades al turisme. I sense cap mena de desvergonya ens diuen que ampliaran l'aeroport per poder portar més turistes, quan tenim tota la classe treballadora cada dia 5 hores al dia perdudes en una xarxa de rodalies que a ningú no li importa, perquè això no és d'ara, fa 40 anys que està passant, una xarxa de rodalies que no dona suport als treballadors. I això té uns impactes molt grossos a tot arreu, no? Perquè si tu tens una xarxa de rodalies que funciona, tu pots viure al Penedès i treballar a Barcelona. Si la xarxa de rodalies no et funciona, has de passar a utilitzar un mitjà privat. Vull dir, la sensació a Catalunya, per exemple, és que a nivell de transport públic això ha desaparegut totalment. No tenim transport públic. Necessitem un cotxe per anar a tot arreu. I, evidentment, això té uns efectes nocius pel clima, al medi ambient i dolents per a tot el sistema de comunicació, no? Diguéssim que una de les millores, com tu deies, podria passar inicialment per centrar-se en feines de valor afegit. I això vol dir deixar d'escoltar només els cants de sirena dels propietaris d'hotels, que són els que sembla que només tenen accés al Consistori de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol, no? Vinga, dediquem-nos a què fa diners. Les nits dels turistes americans, doncs endavant, vinga, que en vinguin tants com sigui possible. I això és un problema que passa aquí i és un problema que passa a tot arreu. Això està passant a tot arreu del món, no? I l'únic que fa és precaritzar els llocs de treball. És així. No dona solució a res més. Quan antigament hi havia un pes molt important de la indústria és quelcom que no és estacional, és una part del sector productiu que produeix de la mateixa manera durant tot l'any. Això permet que la gent es pugui qualificar, permet que els sous hagin de pujar per nassos perquè la qualificació és superior. Quan tu tens feines que et duren 3 mesos, la qualificació no és important i és el que entenem que es busca, no? Poder pagar ben poc, i cada vegada menys, amb menys drets pel treballador, no?
1: Doncs millorar els mitjans de transport i afegir potser més feines amb més valor afegit o valoritzar més les feines amb valor afegit serien una de les vostres propostes, potser. I aquesta cançó, Espanyistan, al YouTube hi ha un videoclip que heu fet que està molt ben fet. Ens en parles una mica?
0: Sí, mira, això va ser una col·laboració que ens va sortir en aquest món de les xarxes socials, que alguna cosa bona tenen, també, perquè vulguis que no et posis a contacte amb gent que compartiu coses similars, però que potser, si no fos per les xarxes socials, no us haguéssiu trobat mai. Ens vam trobar a les xarxes amb el Berti. El Berti és un influencer català de les Terres de l'Ebre, una persona molt coneguda, sobretot a Instagram, fa moltíssimes col·laboracions, és una persona molt entregada pel país, entregada

0: la llengua, entregada amb la música que es fa aquí. Ens vam conèixer, se'ns va oferir a fer-nos un videoclip i ho vam organitzar. Va venir ell aquí al Penedès, ho vam rodar amb el seu guió el videoclip d'Espanyistan dins de les instal·lacions d'Airbet, que des d'aquí aprofito per donar-los les gràcies per haver-nos-les cedit per la gravació. I recordo que també són les mateixes on es va rodar La Casa en Flames, curiosament. Ho vam saber després, també és veritat. I bàsicament, bueno, l'edició va anar a cura seva. Va ser una experiència fantàstica. Hem tingut milers de visites en aquest videoclip que us encoratgem a veure, perquè és molt divertit i coneixereu una mica més d'aquest personatge, que és el Berti.
1: Doncs per qui vulgui veure el videoclip el podeu trobar a YouTube i pels altres podeu escoltar ara mateix a l'antena de Ràdio Arrels Espanyistan de It's Your Enemy.

0: Això era Espanyistan del grup contestatori It's Your Enemy. No us perdeu la continuació de l'entrevista demà a la mateixa hora o retrobeu la conversa completa a la nostra web radioarrels.cat a la rúbrica Disc de la Setmana.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: A Cervera, 95.
2: De què mama no puc dir rosa, mi tiba l'amor, mi tiba l'amor. De què mama no puc dir rosa, mi tiba l'amor, sobre una cosa. Apenas xeis a l'estació, en el país, i no t'hi sentiré. Tot s'acord, serò com un osguardo, que no se tractava d'un missionari. Che

acompanyen i regula molt. Quin orgasme sideral! És com si d'un glob li fes tota l'escala social. Oh, oh, oh, amb moto, tipo, pa, pa, pa, i amb moto, tipo, pa, pa, pa, i amb moto, tipo, pa, pa, pa, i amb moto, tipo, pa, pa, pa, que fan a les seves banyes, que fan boles al seient.

tia. Sóc la roda i sóc pistó, i m'accelero el cor i freno. Sóc la moto que duc jo. Oh, bici, xiga, moto, papapapaya, moto, papapapaya, moto, papapapaya, moto, papapapaya, moto, que va la foto, que em mato. Doncs ja he posat la paret, i he posat aquesta paret aquí davant, que

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el porter silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una...

ningú ens va explicar que sí, que es pot anar molt més enllà. I ningú es va dir, mira, que si vols podem sortir del camí. Ja no preocupis més,

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Sóc un vell i trisconco i no tinc gens de companyia, però em consolo cada dia al ritme d'aquesta cançó quan penso